baby girl, baby girl. Oh.

0: Matí 360.
1: La policia local de Blanes ha comissat més de 21 quilos de marihuana que viatjaven amagats en paquets embolicats com si fossin regals.
2: Birra Sana sorgeix de la iniciativa de promoure la cervesa artesana. Aquest festival va néixer el 2011, quan hi havia doncs, bastant de moviment de cervesa artesana catalana, no? I llavors el que preteníem és que arribés a tot el consumidor i a tot el públic.
3: Nosaltres el definim com un festival de cervesa artesana de caire familiar. El centre principal del festival és poder gaudir de diferents tipus de cervesa artesana vingudes de diferents punts de l'estat i de l'estranger. Portarem diferents cerveseres, però a més gaudir de les actuacions musicals en directe, gaudir dels food trucks, de la gastronomia.
1: Trapero deixa la direcció dels Mossos després de mesos de discrepància a Sant Parlon.
4: A veure si la setmana que ve comencem ja a retirar. Totes les...
1: Què te'l vas emportar de vacances?
4: No. Ell i les seves pròpies vacances, clar, ell té tot un outfit interior que encara doncs, no ha tingut temps d'eliminar. Entres a dins del DeLorean i encara és com si estiguessis, la hawaiana aquí davant, com si encara estiguessis de vacances.
1: No I el vano.
4: I, clar, aquestes coses, en fi.
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico.

0: Matí 360.
1: La policia local de Blanes ha comissat més de 21 quilos de marihuana que viatjaven amagats en paquets embolicats com si fossin regals.
2: Birra Sana sorgeix de la iniciativa de promoure la cervesa artesana. Aquest festival va néixer el 2011, quan hi havia bastant de moviment de cervesa artesana catalana, no? I llavors el que preteníem és que arribés a tot el consumidor i a tot el públic.
3: Nosaltres el definim com un festival de cervesa artesana de caire familiar. El centre principal del festival és poder gaudir de diferents tipus de cervesa artesana vingudes de diferents punts de l'estat i de l'estranger. Portarem diferents cerveseres, però a més gaudir de les actuacions musicals en directe, gaudir dels food trucks, de la gastronomia.
1: Trapero deixa la direcció dels Mossos després de mesos de discrepància a Sant Parlon.
4: A veure si la setmana que ve comencem ja a retirar.
5: Què te'l vas emportar
4: de
5: vacances?
4: No. Ell i les seves pròpies vacances, clar, ell té tot un outfit interior que encara no ha tingut temps d'eliminar. Entres a dins del DeLorean i encara és com si estiguessis, la hawaiana aquí davant, com si encara estiguessis de vacances. Clar, aquestes coses, en fi.
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico.
6: Let's go, girls.

0: Del 7 al 12 de setembre, la Badia de Blanes acollirà el Campionat del Món de Raceboard 2026. Més d'un centenar de regatistes procedents de diferents països es trobaran a les instal·lacions del Club de Vela Blanes per participar en una de les grans cites internacionals de la vela. Apropa't a la Badia i gaudeix de l'espectacle. Del 7 al 12 de setembre, Campionat del Món de Raceboard 2026. Blanes, portal de la Costa Brava.
1: A Grup Creu Groga continuem avançant per oferir la millor tecnologia als nostres pacients. A l'Hospital Clínic del Maresme, a Mataró, podreu accedir al millor servei de diagnòstic per la imatge. Hem estrenat un nou equipament de ressonància magnètica i hem instal·lat el primer TAC coronari del Maresme. El nostre equip d'urgències està preparat per oferir un servei 24 hores 365 dies a l'any. També urgències pediàtriques de dilluns a dissabte. Us recordem que podem atendre-us als nostres centres de referència a les poblacions de Blanes, Calella i Mataró. Grup Creu Groga. El nostre compromís és la teva salut.
2: Restaurant El Reno. Vine a gaudir de la cuina mediterrània del xef Raimundo. Carns a la brasa, exquisits maris, pizzas casolanes. Obert tot l'any d'una del migdia a una de la matinada, amb pàrquing propi, a la carretera de Lloret a Blanes. Restaurant El Reno, on la passió per la qualitat i la tradició es fusionen.
3: Matí 360. De dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Matí 360. A Ràdio Marina i marina360.cat. Ràdio Marina. Matí 360.
4: La policia local de Blanes ha comissat més de 21 quilos de marihuana que viatjaven amagats en paquets embolicats com si fossin regals.
5: Virresana sorgeix de la iniciativa de promoure la cervesa artesana. Aquest festival va néixer el 2011, quan hi havia doncs, bastant de moviment de cervesa artesana catalana, no? I llavors el que preteníem és que arribés a tot el consumidor i a tot el públic.
6: Nosaltres el definim com un festival de cervesa artesana de caire familiar. El centre principal del festival és poder gaudir de diferents tipus de cervesa artesana vingudes de diferents punts de l'estat i de l'estranger. Portarem diferents cerveseres, però a més gaudir de les actuacions musicals en directe, gaudir dels food trucks, de la gastronomia.
4: Trapero deixa la direcció dels Mossos després de mesos de discrepàncies amb Parlon.
7: A veure si la setmana que ve comencem ja a retirar totes les...

0: L'11 i 12 de setembre, Lloret mira el cel. Arriba una nova edició del Lloret Drone Festival a les 9 del vespre a la platja de Lloret. Més de 300 drons dibuixaran figures espectaculars al cel al ritme de la música en directe en una experiència immersiva, sostenible i per a tots els públics. Dos dies, dos espectacles diferents al cel de Lloret. Descobreix-los a lloret.cat/dronefestival.
1: Vols fer un esmorzar, un brunch, un sopar o picar quelcom en un ambient modern i fresc? Vine al Barra de Pinxos de Lloret i tasta la nostra carta, els plats per a compartir o els nostres menús, també per a grups. Tenim certificació Outings Friendly. Restaurant Barra de Pinxos de Lloret. Reserva online o al telèfon 972 37 17 04.
2: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
0: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
2: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
0: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
2: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
3: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
4: Muralla Òptica. Grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista? Radio Marina.
5: Matí 360.
6: La policia local de Blanes ha comissat més de 21 quilos de marihuana que viatjaven amagats en paquets embolicats com si fossin regals.
7: Birra Sana sorgeix de la iniciativa de promoure la cervesa artesana. Aquest festival va néixer el 2011, quan hi havia doncs, bastant de moviment de cervesa artesana catalana, no? I llavors el que preteníem és que arribés a tot el consumidor i a tot el públic.
8: Nosaltres el definim com un festival de cervesa artesana de caire familiar. El centre principal del festival és poder gaudir de diferents tipus de cervesa artesana vingudes de diferents punts de l'estat i de l'estranger. Portarem diferents cerveseres, però a més gaudir de les actuacions musicals en directe, gaudir dels food trucks, de la gastronomia.
6: Trapero deixa la direcció dels Mossos després de mesos de discrepància a Sant Parlon.
9: A veure si la setmana que ve comencem ja a retirar.
6: Què te'l vas emportar?
9: Totes les...
6: Què te'l vas emportar de vacances?
9: No. Ell i les seves pròpies vacances, clar, ell té tot un outfit interior que encara doncs, no ha tingut temps d'eliminar. Entres a dins del DeLorean i encara és com si estiguessis, la hawaiana aquí davant, com si encara estiguessis de vacances.
6: I el vano.
9: I, clar, aquestes coses, en fi.
5: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico.

Si passes color, és perquè vols. Vine a Milar Tordera, som especialistes. El teu aire condicionat instal·lat al millor preu. Informa't, el pots finançar sense interessos.

0: quilo. I el bistec primer de vedella a 13,90 euros al quilo. Recorda, vine a visitar-nos al carrer Jacint Verdaguer 11 de Blanes.
1: La teva casa canvia, el teu estil canvia, els nostres mobles també. A Francesc Torró Mobiliari portem dècades creant qualitat i combinant disseny i tendència. Descobreix una nova manera de viure la teva llar. Francesc Torró Mobiliari, solucions per la llar, perquè la teva casa parla de tu. Us esperem a l'Avinguda Costa Brava 37 de Malgrat.
2: Busques una assegurança de salut? Vine a Caralt i Conesa. Ja la tens, però no t'ha acompanyat a la renovació, ni amb les autoritzacions i l'orientació mèdica. O vols que t'ajudem a gestionar-la? Vine a Caralt i Conesa. Treballem amb totes les companyies i t'aconsellem l'opció que més et convingui. A més, a Caralt i Conesa pots parlar presencialment amb el nostre personal especialitzat. Vine a Caralt i Conesa, la teva corredoria d'assegurances de salut.
3: Necessites equipar-te per treballar o renovar els teus equips de protecció? A Test Laboral trobaràs equips de protecció individual, vestuari laboral i personalització amb serigrafia, vinil o brodat. També revisem equips per a treballs en alçada perquè treballis amb la màxima seguretat. Confia en els nostres tècnics i treballa amb comoditat i seguretat. Fes del teu vestuari un signe d'identitat. Test Laboral, la teva seguretat, la nostra prioritat. El polígon Can Patalina de Malgrat de Mar.

semàfors pinten de colors als carrers buits i penso que bonic i que senzill que l'espai i el temps et hagin fet topar just en aquest punt. Són les 7 i 17 minuts del matí i la primera llum del dia travessa la persiana i t'acaricia les pupil·les. Respires. Són diamants, són astres. Els teus ulls són el mapa que sempre em tornarà a casa.

0: La Masia Tordera.
1: Hi ha moments que mereixen un escenari únic. A la Masia Tordera trobaràs l'encant d'una autèntica masia catalana. Sales de diferents capacitats fins a 400 comensals i un ambient acollidor que enamora. Un espai polivalent pensat per celebrar bodes, comunions, aniversaris i festes privades, tal com les havies imaginat. Fes realitat el teu gran dia a la Masia Tordera. Reserva i viu la màgia.
2: No vedeu que us quedareu sense. En tenim de totes mides, grossos, mitjans, petits. Bueno, i de peixos també. Jo estic parlant de cotxes, furgonetes i autocaravanes.
3: Hi haurà cotxes elèctrics?
2: Sí, senyora, i tots a preu de sardina. Ha!
4: Vine a Expocasió Blanes, Fira del Vehicle d'Ocasió Seminou i Kilòmetre Zero, dies 11, 12 i 13 de setembre.
5: Amb 35 anys d'experiència, a Climaprotec sabem que el millor servei per la teva caldera, aerotèrmia i geotèrmia és el nostre manteniment, prevenció i assistència als 365 dies de l'any. Amb Climaprotec, les teves avaries queden reparades sense esperes i amb garanties. Truca'ns al 972 65 84 19 o visita'ns a climaprotecsl.com. Climaprotec. De la climatització de casa teva ens encarreguem nosaltres.
6: Imagina una nit màgica. Una església oberta al cel, les muralles de la Vila Vella, el mar i música en directe sota les estrelles. Això són les nits a dalt de Vila de Tossa de Mar. Cada dissabte de setembre a les 10 de la nit i en un escenari únic, reviu els grans èxits de Michael Jackson, L'Axe amb Busto i La Oreja de Van Gogh i tota l'emoció de la veu de Lisa Mas. Concerts gratuïts, història, mar i música sota les estrelles. Perquè Tossa no només es visita, Tossa es viu tot l'any amb tu. Més informació a visittossa.com.

Si passes color, és perquè vols. Vine a Milà Tordera, som especialistes. El teu aire condicionat instal·lat al millor preu. Informa't, el pots finançar sense interessos.

0: El món de veritat.
1: Clara, com va aquella molèstia al genoll?
2: Molt bé. Vaig anar al centre mèdic a l'Omar Blanes i en menys de 48 hores ja tenia els resultats de la ressonància.
1: Genial. I TAC també, oi?
2: Sí. I ara, amb el nou servei d'imatge molecular amb PET-TAC i gamma càmera, ja no hem de desplaçar-nos fora per diagnòstics oncològics. Ho tenim tot a Blanes.
1: Uau, tecnologia d'última generació, col·laboració amb les principals mútues, proximitat i rapidesa. Totes les tècniques per al diagnòstic que necessites.
2: I amb centres a Blanes, Lloret, Girona, Palamós, Vulpellac i molts més arreu de Catalunya.
3: Demana cita a Centre Mèdic Alomar Ponés o truca'ns. Centre Mèdic Alomar, perquè un diagnòstic no pot esperar.
4: Torna Birra Sana, el Festival de Cervesa Artesana de Blanes. Els dies 11 i 12 de setembre vine al Passeig de Mar de Blanes i gaudeix de les millors cerveses artesanes, gastronomia, música en directe, espectacles i activitats per tots els públics. Comparteix un cap de setmana ple de bon ambient davant del mar. 11 i 12 de setembre tens una cita amb Birra Sana, el Festival de Cervesa Artesana de Blanes. No t'ho perdis!
5: Platja, sol, un passeig pel portal de la Costa Brava. Vine a Finca Sa Palomera a Blanes, el portal del teu habitatge. Si estàs somiant en vendre, llogar o comprar el teu immoble, a Finca Sa Palomera trobaràs la garantia de més d'una dècada d'experiència i de la feina ben feta. Truca'ns al 972 96 86 55. Finca Sa Palomera, on la confiança és l'excel·lència.
6: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?

0: Vine a la tornada al col·le a preus bojos de Buró Baler i troba tot allò que necessites, com els quaderns Polipac a 1,39 € la unitat i la millor selecció de motxilles a partir de 7,39 €. Sí, a Buró Baler, amb la tornada al col·le a preus bojos. I recorda que pots fer servir els teus vals escolars.
1: T'esperem a Buró Baler Santa Susanna, al centre comercial a prop la Nacional 2 i a Buró Baler, Punes.
2: Coneixes el restaurant Feliu? Un dels restaurants familiars més antics i emblemàtics de Platja d'Aro. Especialitzat en paelles, peix fresc de la costa i carns a la brasa. Vine també al restaurant Feliu a fer els teus esmorzars de forquilla. I a més, tenim la rostisseria i plats casolans per emportar. Reserves al telèfon 972-81-77-38. Restaurant Feliu a Platja d'Aro. Obert tot l'any.
0: Els dissabtes 5 i 12 de setembre, el comerç de Blanes surt als carrers en la 17a Fira Rebaixa. Troba allò que estàs buscant. Roba, calçats, complements, llar, un munt d'articles a preus increïblement baixos. Recorda, el 5 i el 12 de setembre t'esperem a la Fira Rebaixa de Blanes. No t'ho perdis!
3: I tu? Encara et dutxes a la banyera? Truca'ns ja! A Dutxa Girona te la canviem per una dutxa antilliscant amb tots els seus beneficis. Estalvi d'aigua, seguretat i comoditat. A Dutxa Girona treballem amb productes nacionals de primera qualitat. Cerca'ns a Google. Dutxa Girona. Pressupost en 24 hores per WhatsApp al 670-78-22-26. Si la banyera vols canviar, a Dutxa Girona has de trucar. 670-78-22-26. Truca'ns!

0: Tanca els ulls i imagina el gust del mar. Peix de roca, allioli i una recepta nascuda a bord de les barques de pescadors. Això és el Sim i Tomba, el plat més emblemàtic de Tossa de Mar. Vine a degustar-lo fins al 4 d'octubre i deixa't captivar per una Tossa més tranquil·la, més autèntica i més teva. La Vila Vella, el Camí de Ronda i les platges a la llum daurada de setembre. Perquè Tossa no només es visita, Tossa es viu tot l'any amb tu. Més informació a visittossa.com.
1: Como periodista, mi trabajo siempre ha sido dar mensajes veraces, porque cuando la información es clara, tomamos mejores decisiones. Con la salud pasa lo mismo, hay mensajes que no admiten debate. Ir al dentista con frecuencia no es una opinión, es prevención. No lo olvides, visita a tu dentista y recuerda, una revisión al año no hace daño.
2: Una iniciativa de Vital Dent.
3: Demana ara la teva cita prèvia gratuïta al 972-35-97-78 o visita'ns al carrer Alberes 51. Vital Dent Blanes.
4: A Autopòdium Lloret tenim el cotxe que busques. I també cuidem del que ja tens. Cotxe nou, cotxe d'ocasió, postvenda i manteniment, carrosseria i pintura. A Autopòdium Lloret ho tens tot en un mateix lloc, amb professionals que coneixen el teu vehicle i estan al teu costat abans, durant i després de la compra. T'esperem a Avinguda de Blanes número 100.
5: Atenció, amants de la música. El proper 26 de setembre, la Fira del Disc a Espai Susanna. Vinils, música, oferta gastronòmica i bon ambient tot el dia a l'aire lliure. Vine a remenar i descobrir autèntiques joies musicals. I a les 6 de la tarda, gaudeix del directe de The Tasting Bar. Recorda, el 26 de setembre, a Espai Susanna, carretera nacional 2, quilòmetre 673 de Santa Susanna. Fira del Disc, la trobada per als amants de la música.

0: Després de les vacances d'estiu, tornem a ser aquí. Tornem a parlar de cinema. És cap de setmana, per tant, toca parlar d'estrenes. Les pel·lícules en producció catalana, El Nido, Lionel i Frontera, aterren aquest cap de setmana als cinemes. El primer és un thriller psicològic amb Michel Jané i explica la història de la Marta, que viu obsessionada en protegir la seva família del món exterior. Per aconseguir-ho, es manté tancats a casa seva.
1: ¿Qué pasa si te coge la maldad?
2: Te va consumiendo poco a poco hasta que te mata. Nunca te quitaré esa cadena, ni saldrás de esta casa.
3: Me tienes encadenada sin motivo.
2: Sin motivo.
0: El film destapa una història que compta en diverses capes que l'espectador haurà d'anar descobrint progressivament. I atenció a aquesta road movie catalana anomenada Lionel. El cineasta Carlos Saiz explora la relació complexa i turbulenta entre un pare i un fill. És una coproducció catalana sense actors professionals que es basa en la vida d'una família interpretada pels seus membres reals. A Forastera de Lucía Aliñar Iglesias ens trobarem un drama sobre l'adolescència. Està basat en un curtmetratge presentat el 2020, on la Catalina veurà com les seves vacances queden trastocades dramàticament arran de l'amor de la seva àvia. Una mirada subtil i plena de poesia, on es reivindica la necessitat de parlar del dol.
4: No hay magia más fuerte que la de la relación entre hermanas, forjada por el destino e inquebrantable a pesar del paso del tiempo.
5: Me acuerdo de que mamá nos contaba que todo el que se enamoraba de ella, moría.
0: I 25 anys després de la primera part, novament Sandra Bullock i Nicole Kidman protagonitzant Pràcticamente Magia 2. Una història que barreja comèdia, drama i, sobretot, fantasia. En aquest cas, les germanes Owens hauran d'enfrontar-se a una obscura maledicció que amenaça amb desintegrar a la seva família. Però quasi a les acaballes de l'estiu en tenim més coses. Un plan perfecto amb Leo Harlem i Ernesto Sevilla en una nova entrega d'aquesta comèdia familiar dirigida per Maria Pulido. També veurem la segona pel·lícula de terror de Manu Herrera. En aquesta ocasió, El ritual de Lili. I un thriller sobre el món de la docència, anomenat Bad Apples. Atenció també perquè aquesta setmana un nou títol d'aquest detectiu Conan ja adolescent que es diu L'àngel caigut de la carretera.
6: A Yokohama se celebra el Festival de la Motocicleta, on es poden veure models d'última generació.
7: Ha aparegut prop de Hakone.
8: Què et sembla si ho arreglem definitiva?
0: Una nova aventura d'aquesta popular franquícia d'animació japonesa. El film s'estrena en català.
9: És l'única manera d'evitar-ho!
0: I aquesta setmana, les plataformes, una nova sèrie de True Crime HBO Max. S'estrena Les cares de la verdad, el crimen de Topeka, una nova sèrie documental de 3 episodis que revisa un dels casos d'assassinat que va ocupar titulars als Estats Units durant més de 2 dècades. A Prime Video es presenta en exclusiva Enfrentados Marfil, primera part de la biologia, protagonitzada per Esther Espósito i Hugo Diego García. A Netflix s'estrena la pel·lícula Gracias Equipo, una comèdia negra creada per Adolfo Valor i Cristóbal Garrido, que segueix els treballadors d'una empresa de formatges, que organitza una jornada de team building rural per reforçar els vincles de l'equip.
10: Hola, qué bien que hayáis podido venir, que así vais a poder ver que aquí, además de salirnos redondos los quesos en Tío Mochales, nos salen redondos los team buildings. Este es Marco, ¿no? ¿Estás preparado ya a la primera prueba?
11: He nacido preparado. Le voy a enseñar a Tío Mochales quién es Marco de marketing, porque esto no es una carrera de sacos.
12: Joder, que os habéis engañado. Traedme a mí el campo. Yo quería irme a la playa. A mí el campo no me gusta, ni me ha gustado nunca, ni me gustará.
10: Jubilar. ¿Tú sabes si va a volver?
0: Un nou producte de la dinastia Kardashian a terra a Disney+. I acabarem aquesta setmana a Movistar Plus, que estrena la sèrie La Mujer Miniatura. La seva miniatura protagonista es converteix en una poderosa metàfora sobre el desgast emocional dins de la parella, la desigualtat de poder i la necessitat de recuperar la pròpia identitat. Tenim, com sempre, molta varietat aquesta setmana. Molt per descobrir i gaudir.

Si passes color, és perquè vols. Vine a Milar Tordera, som especialistes. El teu aire condicionat instal·lat al millor preu. Informa't, el pots finançar sense interessos.

Molt bon dia, 10 en punt del matí. Som divendres 11 de setembre del 2026. Bona Diada Nacional de Catalunya. Nosaltres som en directe a Blanes, a l'esplanada de l'antic pavelló. Benvinguts, benvingudes en directe per aquesta segona edició a Blanes d'Expocació Blanes, la fira del vehicle d'ocasió i quilòmetre zero, que, com dèiem, per segon any consecutiu arriba a Blanes. Està ubicada, com dèiem, aquí a l'antiga, a l'esplanada que hi ha just darrere de l'antic pavelló d'esports de Blanes, i es pot visitar fins al proper diumenge. Aquí hi ha exposats gairebé 500 vehicles de tot tipus. Hi ha dièsels, benzina, híbrids, elèctrics, també hi ha autocaravanes i motocicletes. Hi trobem 11 expositors amb gairebé totes les marques del sector representades. La fira d'avui, la fira s'inaugura avui, de fet s'obre ara mateix a aquesta hora, a les 10 en punt, a les 11 es farà la inauguració oficial per part de les autoritats municipals, entre elles la presència de l'alcalde del municipi de Blanes, Jordi Hernández, i també de diversos regidors del consistori blanenc, que faran una passejada pel recinte, just després que acabin els actes commemoratius a la Diada, que es fan tot just a aquesta hora aquí a Blanes, però també a altres punts del territori. De fet, a l'agenda d'activitats que en tenim preparada per d'aquí una estona, doncs també fem referència als actes que es fan a tots els municipis de la Selva i el Maresme, o a diversos municipis de la Selva i el Maresme, amb motiu de la Diada Nacional de Catalunya. Els organitzadors d'Expocació aquí a Blanes són els mateixos que fan les fires ja conegudes i consolidades també de Fornells de la Selva, al Gironès, i també a la Bisbal d'Empordà. I han explicat a Ràdio Marina que van escollir ja l'any passat Blanes perquè és un lloc estratègic que atrau públic tant de la Costa Brava com del Maresme, un municipi situat estratègicament a cavall entre les províncies de Barcelona i Girona. A més, s'espera que l'afluència sigui important, l'afluència de gent sigui important per la coincidència amb un cap de setmana de 3 dies festiu, avui, demà i demà passat diumenge, en el que a Blanes, a més, se celebren altres esdeveniments destacats d'envergadura. Per exemple, tenim també, avui comença el Festival de Cervesa Artesana Birrasana al Passeig de Mar, i el Campionat del Món de Vela Raceboard que s'està fent aquests dies, que acaba demà, i també el Festival Talent Blanenc, entre altres activitats. Pel que fa al temps, doncs ara tenim un temps assolellat, ha fet fresquet a primera hora del matí. De fet, la baixada de temperatures que venim notant en els darrers dies, aquesta pausa en la calor que venim notant en els darrers dies, avui sembla que toca una mica la seva fi, però tampoc farà calor excessiva. De fet, durant el cap de setmana s'espera, segons la previsió del Servei Meteorològic de Catalunya, temperatures màximes al centre del dia d'entre 27-28 graus, i les mínimes, com dèiem, a primera hora del matí, doncs sí que són una miqueta més baixes. No s'espera pluja, a diferència de l'any passat, que sí que va haver un segon dia marcat per uns ruixats que van acabar que van fer que l'activitat es ressentís sense tota manera, tot i que es va assolir un molt bon nivell de vendes de vehicles. Per tant, doncs avui, demà i demà passat s'espera una molt bona afluència de públic aquí a Expocació Blanes. Nosaltres, al llarg del matí, us ho anirem explicant en diverses connexions en directe. Per exemple, parlarem d'aquí una estona, d'aquí uns minuts, amb un dels membres de l'organització, l'Albert Alzina, i també parlarem amb el regidor de Fires i Festes de l'Ajuntament de Blanes cap a 11:45 del matí aproximadament, en Quique Pérez, però també parlarem amb les persones que venen aquí a passejar, a fer un cop d'ull, a informar-se, o fins i tot a comprar un vehicle d'ocasió, i també amb alguns dels expositors perquè ens expliquin quines són l'oferta que estan tenint avui, que estan exposant avui, demà i demà passat aquí a Expocació Blanes. Tot plegat al 100.3 i 96.2 de la FM, també a marina360.cat, a Ràdio Marina. Som el Daniel Mateu, als estudis de Blanes, la Isabel González, a càrrec de les xarxes socials, i qui us parla, en Josep Lluís Vidal. Un plaer, com sempre, acompanyar-vos en aquest matí del divendres 11 de setembre del 2026. Nosaltres tornem en uns 10 minuts. Fins ara.

0: Hi ha dies que ve de gust un bon esmorzar de forquilla. Al restaurant Casa Homs de Palafolls t'oferim els millors esmorzars de forquilla els dissabtes i diumenges de 8:30 a 11 del matí, amb la comoditat d'arribar i deixar el cotxe al nostre pàrquing o la bicicleta a la terrassa privada. Ah, a més pots gaudir de la nostra carta i dels menús diaris i de cap de setmana. També tenim salons per celebracions. Restaurant Casa Homs, a la carretera de Malgrat a Palafolls. Segueix-nos a les xarxes i visita'ns al web casahoms.com.
1: Ecoquil és el teu aliat de confiança per a la prevenció i el control de plagues. No esperis a que les plagues siguin un problema per a la teva indústria, restaurant, hotel o habitatge. A Ecoquil et donem solucions efectives, ràpides i adaptades a la teva necessitat. Truca ara al 622 37 06 60 i et fem el diagnòstic gratuït. Ecoquil, el teu espai lliure de plagues.
2: Vine a Sunyer Il·luminació i troba tot allò que necessites per a il·luminar els teus espais. Som especialistes en tot tipus d'il·luminació, tant tècnica com domèstica, il·luminant també el teu somriure amb el nostre assessorament personalitzat. Sunyer Il·luminació, 25 anys donant llum als teus espais. Visita'ns al carrer Montecarlo 22 de Pineda de Mar, a l'avinguda de l'estació 27 de Blanes i a sunyerilluminación.com.
1: A Serres Immobiliàries entenem que la compra i venda d'un habitatge és una decisió molt important. Oferim un servei transparent i totalment personalitzat, cuidant cada detall amb professionalitat, experiència i tracte proper per garantir resultats excel·lents. Serres Immobiliàries. La confiança té nom. Vine a veure'ns al Centre Comercial Carrefour de Santa Susanna. Tenim obert els 7 dies de la setmana.
3: I ara, Serres Immobiliàries i Ràdio Marina t'acosten l'actualitat del sector immobiliari al Matí 360 i a marina360.cat.

0: Passant 3 minuts d'un quart d'11 del matí d'aquest divendres, 11 de setembre del 2026, dia de nacional de Catalunya. A les 10 en punt hem començat aquesta sèrie de connexions, aquesta sèrie de programacions especials, de programació especial a Ràdio Marina, al 100.3 i 96.2 de l'FM, també a marina360.cat, amb motiu de la celebració de la segona edició d'Expocació Blanes, que s'ha inaugurat ara, ha obert les portes, més que inaugurar, ha obert les portes ara fa un quart d'hora, a les 10 del matí, i si estarà aquí, doncs, a l'esplanada de l'antic pavelló d'esports durant 3 dies, avui, demà dissabte i diumenge, demà passat diumenge. Amb nosaltres aquí ara al set de ràdio, a l'estudi mòbil de Ràdio Marina, tenim l'Albert Alsina, que és un dels membres de l'equip organitzador. Albert, bon dia.
1: Hola, molt bon dia.
0: Què tal, benvingut de nou, gràcies.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Bé, doncs, això fa goig, eh? Ara entres per aquí i ja veus aquí, què, 500 vehicles aproximadament?
1: Aproximadament 500 vehicles amb 11 expositors, gairebé totes les marques representades i amb moltes ganes d'acollir aquests 3 dies amb bon sol, amb molta gent i moltes ganes de vendre cotxes, sí.
0: De fet, també ho explicàvem i és un amb l'Albert paràvem al matí 360 el passat dimarts, si no recordo, a Ràdio Marina, que un dels hàndicaps de l'edició de l'any passat va ser el mal temps que va haver el segon dia, no? Aquells ruixats que van caure el segon dia i que van, doncs, una mica fer la guitza, tot i que al final es van acabar amb vendre unes unitats gens menysperables. Però aquest cap de setmana no s'espera res de tot això.
1: No, ja ens va ploure el dijous, ens va fer una tempesta el dijous, al moment de muntar, però aquests 3 dies s'esperen amb molt bon clima. A més, ha baixat una mica la calor, perquè aquesta calor que feia fa uns dies era inaguantable, i la veritat és que estarem molt bé amb aquesta brisa marina del Mar de Blanes, i encantats, sí.
0: Crec que ho comentàveu l'any passat, però mai està de més recordar-lo. Per què vau escollir Blanes per aquesta fira? Recordem, això, si posem un context, que és Expocació, ja porta anys rodant per comarques gironines, a Fornells de la Selva, al Gironès, a l'entrada de Girona, vaja, a la Bisbal també. Fa uns quants anys, i aquí a Blanes aquest és el segon any. Per què heu baixat cap aquí, per entendre'ns?
1: Bé, perquè és un punt estratègic, comercial. De fet, molts dels concessionaris que tenen la seva zona a Girona també tenen la seva part a la selva marítima. La selva marítima també ens permet connectar més amunt cap a Mataró, etc. I també hi ha molta concessió i molt ambient de motor en aquella zona. I, per tant, era una situació estratègica, més aviat a la part Girona central, després a la part més nord, a la Bisbal, i ens faltava aquesta zona d'aquí per cobrir, i com que Blanes ja s'havia fet feia bastants anys, i es va deixar de fer, doncs vam decidir portar la marca Expocació aquí a Blanes.
0: Perdó, aquests aires acondicionats que hem hagut de fer servir tant aquest estiu estan ara passant factura. Estratègia ha sigut el motiu principal per venir a Blanes a aquest primer any, i ara també per repetir, perquè entenc que la valoració de l'any passat, tot i els ruixats, va ser molt positiva.
1: Sí, l'any anterior vam aconseguir vendre gairebé 190 cotxes amb menys exposició que hi havia, per tant vam fer més del 40% de l'exposat, i amb ganes de que aquest any ampliem i augmentem aquesta quota. També hem augmentat una mica la quota de vehicles exposats, gairebé n'hi haurà uns 500, i per tant intentarem vendre això, uns 200 cotxes. La previsió de ventes és vendre quelcom més de 200 cotxes, 200 vehicles.
0: Déu-n'hi-do. Estratègia per la ubicació, però estratègia també per les dates, no? Perquè aquest és un cap de setmana llarg, no? De 3 dies.
1: Sí, és com un semipont que aprofitem també el mateix dia, la diada de l'11 de setembre, també fa que molta gent vingui a la costa a aprofitar aquests dies, i des d'ahir ja esperem que estigui tothom ubicat més o menys en aquesta zona per anar a buscar la fresqueta del mar i venir cap aquí. També hi ha una sèrie d'actes que també munta l'Ajuntament de Blanes, que també aportaran altre tipus de client que no està acostumat a trobar-se una fira de vehicles a la ciutat, i per tant, doncs, quanta més gent vingui aquí, millor per nosaltres, millor pels expositors i millor per tots plegats, i perquè la ciutat també tingui un punt més d'aconseguir abarcar més gent i que vinguin cada any, sí.
0: De fet, a això mateix feien referència als organitzadors de l'altre gran esdeveniment que tenim aquí a 5 minuts, al Passeig de Mar, Virrasana, que comença a les 12 del migdia avui. Els entrevistàvem també el passat dijous i deien, creiem que són complementaris.
1: Evident.
0: Perquè la gent es mourà d'un lloc a l'altre en 5-10 minuts, no?, del passeig de mar cap aquí a Pavelló.
1: Sí, sí, sembla que estigui molt lluny, però està aquí al costat mateix. I de fet és això, al final... nosaltres tota la campanya que generem a través de màrqueting i publicitat evidentment està molt enfocada a aquella persona que busca comprar un cotxe, però evidentment molta gent potser no ho coneixia, no ho sabia, i haurà arribat a través del Virresana i vindran aquí i diran, hosti, aquí hi ha una fira de cotxes, doncs donem-hi una volta, per què no? I al final és el que ens interessa, que una persona que no vingui avui expressament o demà passat a comprar un cotxe però tingui una intenció de compra, també coneixerà els expositors d'aquí, que són concessionaris oficials, i que per tant, si no és ara, igual d'aquí un mes o dos mesos o tres mesos, acaben comprant aquest vehicle.
0: És una roda al final, no? Aquí segurament vindran persones que ja fa temps que miren un cotxe, que miren un vehicle, d'altres que s'ho trobaran per primer cop o que no han acabat de decidir però que acabaran comprant en un altre moment. Vull dir, al final és una roda que no para.
1: Sí, i si més no, també veuran una mica els preus que porta el mercat, la tipologia de vehicle que busquen, com està situat, en quines franges es mou, etc. I per tant ja poden començar a valorar allò que adquiriran d'aquí 3 mesos, 6 mesos, 8 mesos.
0: Mm-hmm. El mercat del vehicle d'ocasió està creixent moltíssim en els darrers anys. El vehicle nou ha pujat molt de preu també, mm-hmm, en els últims temps, per diverses circumstàncies. Sí. I també és veritat que hi ha molta oferta, potser més oferta que mai, no?, en quant a tipologia de vehicle. Tenim benzines, tenim dièsels, tenim híbrids, tenim elèctrics...
1: Tenim una amalgama de tipologies de motors que no s'acaba, i també inclús de tipologia de carrosseries i formats. Han entrat moltes marques noves, moltes marques que encara són desconegudes, que també venen algunes d'elles aquí per donar-se a conèixer, amb vehicle semi-nou o gairebé nou, però sí, la veritat és que el mercat de vehicle d'ocasió ara està en un bon moment, en un molt bon moment, s'està venent molt, i per tant també esperem que aquesta situació del mercat també ens beneficiï per generar aquest augment de volum de vendes que tenim o que tenim previst per aquest any.
0: Per què hauríem de comprar un vehicle d'ocasió i no un vehicle nou? Quins són els avantatges de comprar un vehicle?

0: elèctric en els usuaris i, per tant, moltes vegades no cal comprar un vehicle nou. De fet, molts dels models d'aquí, també inclús alguns estan repetits, de colors, de models de tipologia de motor, i, per tant, la gent pot triar inclús sobre un mateix model de cotxe, gairebé tindran dues possibilitats de veure per un preu, per si té 60.000 o 30.000 o 25.000 quilòmetres, i decidir per preu. Bàsicament, aquesta és la gran d'allò.
1: Aquella cosa que es comentava fa uns anys de no, és que jo vull estrenar cotxe, que vull un cotxe nou de trinca, ha sortit del concessionari i tal, està canviant això, eh?
0: Està canviant, i de fet també està canviant el concessionari que ven el cotxe, perquè al final molts d'aquests són concessionaris oficials que tenen vehicle nou, però també tenen aquest vehicle d'ocasió i l'han tractat perfecte. El cotxe està impecable. Vens aquí i mires qualsevol dels models que hi ha aquí, entres i fa-ho lo nou. O sigui, al final hi ha els vehicles cada cop estan més ben acabats, la majoria d'ells, i per tant l'error és difícil de trobar ara mateix. Amb un vehicle d'ocasió de 3-4 anys és gairebé un vehicle nou.
1: I quin vehicle ens han de comprar avui dia? Perquè clar, és que jo
0: avui
1: vinc a fer una volta
0: bona
1: i
0: pregunta. Bé, el tema de la tipologia de motor actual, l'any passat ja, jo crec que ja ho vaig dir, actualment el vehicle més eficient i per relació qualitat-preu és un vehicle híbrid, sobretot per tema d'etiqueta. Aviat totes les ciutats que estan properes, com Blanes o amb més de 20.000, 25.000 persones hauran d'anar etiquetats amb eco, i per tant hem de començar a fer el trasllat aquest. De fet, el vehicle d'ocasió, el parc mòbil de l'estat espanyol ha crescut encara amb edat, o sigui, estem passant de gairebé 16,7 anys.
1: La mitjana?
0: La mitjana, és amplíssima. En
1: però
0: comparació,
1: si fa poc era 13, no?
0: Era 13, correcte, sí, era 13, però és que estem gairebé a 17 anys. Això vol dir que la gent està aguantant molt el seu vehicle, però al final ens forçaran aquest canvi, perquè per dit de les ciutats el tema de les emissions, etc., doncs les etiquetes seran primordials i no podrem accedir amb el nostre vehicle de fa 15 anys ja en una ciutat, i per tant hem de començar a canviar aquest concepte de tipologia de motor i anar cap a l'híbrid. I evidentment després hi ha el tema de l'elèctric. L'elèctric són cotxes cada cop més eficients, són més eficients que un vehicle híbrid, perquè evidentment emetran CO2 sempre, perquè hi ha un motor de combustió a darrere, i cada cop la xarxa d'estacions de càrrega és més bona, els vehicles cada cop augmenten l'autonomia i cada cop són més sorprenentment es condueixen més bé, i per tant acabarem anant tots amb un vehicle elèctric gairebé segur, i millor que ja passem una mica aquest pas de passar a un híbrid o híbrid endollable i després a l'elèctric, perquè acabarem tots aquí.
1: Per vosaltres l'híbrid és una transició?
0: Bueno, és una transició que està funcionant molt i molt bé, perquè el tema d'emissions les ha rebaixat moltíssim, i per tant necessitem baixar emissions per poder circular per entorns urbans, i per tant és que no hi ha més solució, o sigui, la solució passa per aquí. I són vehicles que permeten no estar patint per aquesta certa autonomia si no tens un punt de càrrega a casa, perquè el problema és carregar el vehicle a casa. O sigui, no tothom té un garatge amb dues places de pàrquing per tenir un cotxe elèctric carregant, perquè
1: ciutats,
0: no és així.
1: Per exemple, no?
0: Per exemple.
1: O sigui, els blocs de pisos, no?
0: Correcte. No. I no tens un endoll a baix per, al costat d'una farola per poder endollar el cotxe. I, per tant, o busques una estació de càrrega, que després també allà hi ha un preu a pagar, que no és el mateix que tu estiguessis carregant a casa, perquè és més barat. Per tant, és inviable de moment encara tenir o anar tots en vehicles elèctrics, però sí que és veritat que els vehicles híbrids o híbrids endollables ja permeten aquesta varietat i aquesta versatilitat que no ens dona un elèctric 100%.
1: A veure, aquí a Expocasió no només tenim vehicles d'ocasió que tenen doncs, entre, no sé, entre uns mesos o uh-huh. uns pocs anys i una mica més, depèn del preu, depèn del model, etc, etc, sinó que també hi ha ofertes dels mateixos expositors, de les mateixes marques, sí. No? Hi ha preus especials aquest cap de setmana. Per tant, és un bon moment per pensar-s'ho si ja volem un vehicle.
0: És un molt bon moment per pensar-s'ho perquè els expositors que hi ha aquí a Expocasió de Blanes

0: es preparen moltíssim la seva gamma de vehicles que venen a exposar, es preparen també les ofertes financeres que fan i també es preparen molt els preus. De fet, comptem que el 70 o el 80% dels models que hi ha aquí tenen un molt bon descompte perquè la gent aprofiti aquesta varietat de models que també et permeten aquestes marques que tenim aquí representades, sí, sí.
1: Mm-hmm. Fins a quina hora esteu oberts? Des de les 10 del matí fins
0: a... De les 10 del matí a les 8 del vespre, tot i que a les 8 en punt no tancaran, perquè això és un espai obert i, evidentment, la gent pot venir aquí al vespre a passar la fresca una mica. Avui, demà i demà passat, sí, sí. Horari ininterromput.
1: Doncs que vagi molt, molt i molt bé aquests tres dies. De moment el sol ens acompanya. Mm-hmm. Sembla que la previsió és que sigui així durant tot el cap de setmana.
0: És molt bona, sí, sí.
1: I amb temperatures tampoc massa altes, que també això s'agraeix molt, perquè clar, sí. Si tenim 35 graus, doncs tampoc és que sigui massa,
0: tampoc és molt agradable,
1: massa amable, no? Però sembla que no serà així, per tant, èxit absolut el que s'espera un altre cop d'Expo Casio Blana. Salvera Alsina, membre de l'equip organitzador d'Expo Casio Blanes, gràcies per passar pels micròfons de Ràdio Marina. I ara us deixem, perquè la inauguració serà a les 11, eh?
0: Mm-hmm. Sí, sí.
1: Amb l'alcalde i regidors de l'Ajuntament.
0: Correcte.
1: Que vagi molt bé, gràcies. Bon
0: Moltes
1: dia.
0: Gràcies a vosaltres. Adéu, bon dia.
1: 10:32, o dos minuts per sobre de dos quarts d'11, per ser correctes lingüísticament. Tornem d'aquí una estona. Fins ara.

0: Pizzeria Pomodoro us ofereix la seva àmplia carta amb carns, peix fresc, mariscades, arrossos, fideuàs. Ens trobareu a la platja de Sa Caleta de Lloret de Mar. Restaurant Pizzeria Pomodoro, el millor del bon menjar.
1: Jerry, te quiero, Jerry, yo te adoro.
2: A Lloret Pizzeria
1: i Pomodoro.
3: Estàs pensant en canviar les rajoles de casa? Doncs no esperis més. Al Rei de la Rajola hi trobaràs la major exposició en porcellànics, gres, plats de dutxa, barbacoes i múltiples solucions per la teva llar a preus irresistibles. Descobreix la nostra àmplia selecció de restes i ofertes. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma al moment. A què estàs esperant? Visita'ns a Medinyà, Viure d'Empordà i Palafolls. elreidelarajola.com.
4: Ei, encara no coneixes el Wind Park Malgrat de Mar? El nou espai d'oci a l'aire lliure. A Wind Park Malgrat de Mar hi trobaràs atraccions, autos de xoc d'última generació, una nòria de 30 metres, realitat virtual, inflables, jocs recreatius i diversió per a tota la família. Ah, i també l'espai gastronòmic Champa, hamburgueses, creps i còctels. Nou Wind Park, el pla ideal al passeig marítim de Malgrat de Mar.
5: Ara, reparar el teu cotxe et serà molt més fàcil i econòmic. A Recupera Auto tenim tot tipus de recanvis d'ocasió garantits que pots veure i comprar còmodament des de la nostra web recuperauto.es. I si has decidit desballestar el cotxe, te'l valorem. Recollim i tramitem la baixa gratuïtament a trànsit. Recupera Auto. Estem al polígon industrial Mas Puigverd de Palafolls. Més info al 93 765 0401. Recupera Auto. El teu desballestament de confiança.
6: Vols fer un esmorzar, un brunch, un sopar o picar quelcom en un ambient modern i fresc? Vine al Barra de Pinxos de Lloret i tasta la nostra carta, els plats per a compartir o els nostres menús, també per a grups. Tenim certificació Outings Friendly. Restaurant Barra de Pinxos de Lloret. Reserva online o al telèfon 972 37 17 04.

0: La Masia Tordera.
1: Hi ha moments que mereixen un escenari únic. A la Masia Tordera trobaràs l'encant d'una autèntica masia catalana. Sales de diferents capacitats fins a 400 comensals i un ambient acollidor que enamora. Un espai polivalent pensat per celebrar bodes, comunions, aniversaris i festes privades, tal com les havies imaginat. Fes realitat el teu gran dia a la Masia Tordera. Reserva i viu la màgia.
2: A Grup Creu Groga continuem avançant per oferir la millor tecnologia als nostres pacients. A l'Hospital Clínic del Maresme, a Mataró, podreu accedir al millor servei de diagnòstic per la imatge. Hem estrenat un nou equipament de ressonància magnètica i hem instal·lat el primer TAC coronari del Maresme. El nostre equip d'urgències està preparat per oferir un servei 24 hores 365 dies a l'any. També urgències pediàtriques de dilluns a dissabte. Us recordem que podem atendre-us als nostres centres de referència a les poblacions de Blanes, Calella i Mataró. Grup Creu Groga. El nostre compromís és la teva salut.
3: No vedeu que us quedareu sense. En tenim de totes mides, grossos, mitjans, petits. Bueno, i de peixos també. Jo estic parlant de cotxes, furgonetes i autocaravanes.
4: Hi haurà cotxes elèctrics?
3: Sí, senyora, i tots a preu de sardina. Ha!
5: Vine a Expocasió Blanes. Fira del vehicle d'ocasió seminou i quilòmetre zero. Dies 11, 12 i 13 de setembre.
6: JS Carnissers obre una nova botiga a Blanes Calaguidó, al carrer Jacint Verdaguer 11. Gaudeix de les nostres ofertes de tornada al col·le amb l'esbúrguer de vedella a 13,95 euros al quilo, el llom de canya de porc 7,95 euros al quilo, les cuixetes de pollastre a 4,95 euros al quilo i el bistec primer de vedella a 13,90 euros al quilo. Recorda, vine a visitar-nos al carrer Jacint Verdaguer 11 de Blanes.
7: Idiomes Lingua, professors nadius, grups molt reduïts, horaris flexibles i el nostre mètode directe. Inscripcions obertes dels cursos d'anglès, espanyol, francès i alemany. Idiomes Lingua des de fa més de 30 anys a Blanes. Som professionals i t'ho posem fàcil. Informa't al web lingua.cat.

Si passes calor, és perquè vols. Vine a Milar Tordera, som especialistes. El teu aire condicionat instal·lat al millor preu. Informa't, el pots finançar sense interessos.

0: Són les 11 en punt del matí d'aquest divendres 11 de setembre del 2026. Estem en directe a Expo Casio Blanes, segona edició, que se celebra aquí a Blanes, a l'esplanada de darrere de l'antic pavelló. Fa molt bon temps, fa un solet que realment és agradable, encara no fa calor. De fet, tampoc espereu que faci una calor exagerada com la dels darrers dies. I Expo Casio ja ha obert les portes fa una hora i l'afluència de gent ja comença a ser important. Persones que venen a buscar el seu vehicle d'educació o simplement a fer una volta, a passejar i veure quina és l'oferta que tenim per aquí. Hola, bon dia. Estem en directe a Ràdio Marina. Li podem fer un parell de preguntes, eh?
1: Bueno.
0: Ha vingut a fer una volta, a comprar, potser?
1: No, estoy de vacaciones y he venido a data.
0: Com es diu, perdó?
1: Manolo.
0: Manolo, és d'aquí de Blanes?
1: No.
0: D'on és?
1: De Granada.
0: De Granada, y está de vacaciones, ens deia, de vacaciones. ¿Qué le parece la oferta de vehículos, de coches?
1: Sí, bien. Lo que pasa es que me gustaría... Estos nuevos que te pone la cuota, el precio al contado.
0: O sea, el precio final sin financiar, ¿no?
1: Exacto. En algunos modelos. En otros sí, en otros no.
0: ¿Alguna preferencia por un tipo de vehículo? ¿Híbrido, gasolina, diésel?
1: Híbrido.
0: Sí, ¿no?
1: Sí.
0: Es ahora quizá la tendencia.
1: La tendencia, exacto.
0: Muy bien, muchísimas gracias. Que tengamos unas buenas vacaciones.
1: Sí, exactamente, muchas gracias.
0: Hasta ahora. Una de las personas que está de vacances a Blanes pasan unos días y que está fent doncs, un vol per aquí per Expo Casio Blanes per veure si troba algun vehicle d'ocasió. Nosaltres ens estem ara bellugant entremig de tota l'oferta. Anem en direcció cap al pavelló. Com us dèiem, ara hi ha doncs diverses, no, diverses, moltes persones ja que s'estan apropant a aquesta zona d'aquí per veure doncs l'oferta de vehicles d'ocasió, no només de vehicles, quan diem vehicles ens referim en general també a cotxes, però també a motocicletes i a autocaravanes. No sé, estem veient, per exemple, ara aquí un Kia, un BMW. Hola, bon dia. Sé que anem una mica... Com et dius?
2: Fanny,
0: ets aquí de Blanes o del voltant?
2: No, Santa Coloma de Farners.
0: Santa Coloma de Farners. Has vingut a veure vehicles, a comprar vehicles, a fer un vol, a passar el dia?
2: Sí, a passar el dia i hem vist això i anem a mirar.
0: T'has de canviar el cotxe properament?
2: No. En el moment no.
0: Simplement a veure què hi ha al mercat, no?
2: Sí, anar mirant.
0: Què et sembla aquesta fira de vehicles d'ocasió?
2: Pues està bé, perquè si necessites alguna cosa, pues, saps que hi ha aquestes coses per mirar-ho, i està bé.
0: L'havies anat a alguna de les que es fan també a Fornells, que són les mateixes?
2: No, mai he anat, no.
0: Per tant, doncs avui a gaudir del dia aquí, aquest sí. Solet, que sembla que no serà tan...
2: Bueno.
0: Tan calorós com els propers, com els dies anteriors, vaja.
2: Sí, jo tenia fred, m'he posat maniga llarga i tot, i ara tinc calor.
0: Bueno, sí. És el que té aquesta temporada de l'any. Gràcies, Fanny.
2: Bé, bon dia. Sí, adéu.
0: La Fanny, doncs, que és a Santa Coloma de Farners i que s'apropa aquí a Blanes per veure l'oferta de vehicles d'ocasió, d'expocació a Blanes. Anem a veure si podem parlar amb una altra persona. Hola, bon dia! No vol parlar. Vale, gràcies. Persones que també tenen, doncs, bueno, un cert respecte, no?, cap al micròfon. Tornem a fer una connexió, anem a fer un últim intent de parlar amb una de les persones que estan per aquí a Expo Casio Blanes. Hola, bon dia.
3: Buenos días.
0: Dando una vuelta para ver la oferta de vehículos.
3: Sí, un poquito sí, ya que nos hemos enterado de este evento, con que estamos pensando en cambiar un coche familiar que tenemos, pues estamos mirando las ofertas, a ver qué podríamos encontrar.
0: ¿Y hasta ahora qué habéis visto?
3: Bueno, hay que dar un poquito más vueltas. Y si no, pues hablar un poquito con los vendedores para ver qué te podrían ofrecer o recomendar.
0: ¿Sois de aquí o estáis de vacaciones?
3: Somos de aquí, sí.
0: Muy bien, pues que vaya muy bien y espero que encontréis el vehículo que buscáis.
3: Muy bien, muchísimas gracias.
0: Gracias. Doncs 11 del matí, 5 minuts, d'aquí una estona tornem a una nova connexió en aquesta programació especial a Expo Casio Blanes. Recordeu, al voltant de 500 vehicles exposats d'11 proveïdors, no 11 marques, sinó 11 concessionaris que pràcticament el que fan és oferir totes les marques que hi ha pràcticament en el mercat. Vehicles, cotxes d'ocasió, però també autocaravanes i motocicletes. Durant 3 dies, avui, demà i diumenge, des de les 10 del matí fins les 8 del vespre, en horari ininterromput. Tornem d'aquí una estona, parlarem en uns 20 minuts, 25 minuts aproximadament, amb el regidor de Fires i Festes de l'Ajuntament de Blanes, Quique Pérez, que ens explicarà una mica també com ha estat l'aposta de l'Ajuntament de Blanes per repetir aquest segon any, aquest esdeveniment, Expocació Blanes. Ara, de fet, aquesta hora ja és el moment de la inauguració oficial amb la passejada de les autoritats municipals per el recinte. Fins ara.

0: Del 7 al 12 de setembre, la Badia de Blanes acollirà el Campionat del Món de Raceboard 2026. Més d'un centenar de regatistes procedents de diferents països es trobaran a les instal·lacions del Club de Vela Blanes per participar en una de les grans cites internacionals de la vela. Apropa't a la Badia i gaudeix de l'espectacle. Del 7 al 12 de setembre, Campionat del Món de Raceboard 2026. Blanes, portal de la Costa Brava.
1: Liquidació total. Outlet Ritual Shoes. Sabates de senyora, senyor i esportives a 9,95 €. I les nostres marques, Shakers, Adidas, Múnich i molt més, a 29,95 €. Ho tenim tot per als teus peus. Vine a Outlet Ritual Shoes al carrer Mossèn Cinto Verdaguer 27 d'Hostalric. O, si prefereixes, compra online a ritualshoes.com.
2: Has de fer un trasllat? A Mudanzas Record ho fem fàcil i ràpid. Fem trasllats locals i nacionals, per a particulars i empreses. A Mudanzas Record també fem buidatge de pisos i naus, trasllat d'arxius i lloguer de plataformes elevadores. Truca'ns ara al 663 970749 o entra a mudanzasrecord.es. Mudanzas Record, el teu trasllat segur.
3: Imagina una nit màgica. Una església oberta al cel, les muralles de la Vila Vella, el mar i música en directe sota les estrelles. Això són les nits a dalt de Vila de Tossa de Mar. Cada dissabte de setembre a les 10 de la nit i en un escenari únic, reviu els grans èxits de Michael Jackson, L'Axambusto i La Oreja de Van Gogh i tota l'emoció de la veu de Lisa Mas. Concerts gratuïts, història, mar i música sota les estrelles. Perquè Tossa no només es visita, Tossa es viu tot l'any amb tu. Més informació a visittossa.com.
4: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
5: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
4: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
5: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
4: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
6: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.

0: Tanca els ulls i imagina el gust del mar. Peix de roca, allioli i una recepta nascuda a bord de les barques de pescadors. Això és el Sim i Tomba, el plat més emblemàtic de Tossa de Mar. Vine a degustar-lo fins al 4 d'octubre i deixa't captivar per una Tossa més tranquil·la, més autèntica i més teva. La Vila Vella, el Camí de Ronda i les platges a la llum daurada de setembre. Perquè Tossa no només es visita, Tossa es viu tot l'any amb tu. Més informació a visittossa.com.
1: Platja, sol, un passeig pel portal de la Costa Brava. Vine a Finca Sa Palomera a Blanes, el portal del teu habitatge. Si estàs somiant en vendre, llogar o comprar el teu immoble, a Finca Sa Palomera trobaràs la garantia de més d'una dècada d'experiència i de la feina ben feta. Truca'ns al 972 96 86 55. Finca Sa Palomera, on la confiança és l'excel·lència.
2: Restaurante El Reno. Ven a deleitarte con la cocina mediterránea del chef Raimundo. Carnes a fuego de leña, exquisitos mariscos, pizzas caseras. Abierto todo el año de 1 del mediodía a 1 de la madrugada, con parking propio. En la carretera de Lloret a Blanes, Restaurante El Reno, donde la pasión por la calidad y la tradición se unen.
3: Ràdio Marina i Serres Immobiliàries t'acosten l'actualitat del sector immobiliari. Cada setmana, un nou tema al matí 360 i en format podcast a marina360.cat i a les xarxes socials de Ràdio Marina. Fes-nos arribar les teves consultes a info@radiomarina.com o al WhatsApp 972 33 45 00. L'actualitat del sector immobiliari de la mà de Serres Immobiliàries i Ràdio Marina.

0: El so del forn de llenya, l'aroma dels bons ingredients. Així són les pizzas artesanes de Pizzeria Basilico. A Basilico continuem oferint el millor sense que la teva butxaca pateixi. Regala't una pizza i desconnecta. Dimarts, dimecres i dijous, la segona unitat a meitat de preu amb recollida al local de Malgrat o Palafolls. Informa't de les nostres ofertes a tupizzabasilico.com. I si vols la teva pizza al moment, vine i gaudeix-la al nostre restaurant a Malgrat, un raconet familiar i amb encant. Si vols qualitat i estalvi, a Basilico es pot.
1: El Pol es queixa quan mastega i li aviso una càries.
2: L'has portat al dentista?
1: Encara no, em fa cosa. Tan petit.
2: Quan abans li duguis millor. Jo porto la Júlia amb la doctora Solanes, a Illa de Salut. N'estic encantada. Li expliquen tot amb calma i la tracten amb molta paciència.
3: Illa de Salut. La salut dental comença des dels més petits. Prevenció i tractaments personalitzats en odontopediatria i ortodòncia. Illa de Salut. A l'Avinguda Europa 19 de Blanes.
4: Amb 35 anys d'experiència, a Climaprotec sabem que el millor servei per la teva caldera, aerotèrmia i geotèrmia és el nostre manteniment, prevenció i assistència els 365 dies de l'any. Amb Climaprotec, les teves avaries queden reparades sense esperes i amb garanties. Truca'ns al 972 65 84 19 o visita'ns a climaprotecsl.com. Climaprotec. De la climatització de casa teva ens encarreguem nosaltres.
5: L'11 i 12 de setembre, Lloret mira el cel. Arriba una nova edició del Lloret Drone Festival a les 9 del vespre a la platja de Lloret. Més de 300 drons dibuixaran figures espectaculars al cel al ritme de la música en directe en una experiència immersiva, sostenible i per a tots els públics. Dos dies, dos espectacles diferents al cel de Lloret. Descobreix-los a lloret.cat/dronefestival.

0: 12 minuts per arribar a les 12 en punt del migdia d'aquest divendres 11 de setembre del 2026, Diada Nacional de Catalunya, dia festiu que també s'ha doncs, aprofitat a Blanes per organitzar diversos esdeveniments, com per exemple Expocació Blanes, que enguany celebra la segona edició després de l'èxit de l'any passat. En parlàvem abans amb un dels organitzadors, amb l'Albert Alsina, que va ser una molt bona primera edició, tot i que un dia va caure un parell de ruixats que van fer doncs, que la cosa doncs, quedés aturada durant una estona. Això no sembla que hagi de passar aquest cap de setmana, perquè de fet ja s'ha obert avui, ja amb un sol espectacular, l'afluència de públic és molt bona des de primera hora del matí aquí a l'esplanada del costat de l'antipavelló d'esports de Blanes, on hi ha instal·lada aquesta fira de l'Eic Educació i de quilòmetre zero. Anem a parlar amb el regidor de Fires i Festes de l'Ajuntament de Blanes, Quique Pérez. Regidor, bon dia, benvingut.
1: Bon dia.
0: Gràcies per ser avui amb nosaltres.
1: A vosaltres.
0: Ara acabeu de fer, diguem-ne, la inauguració oficial, no? Heu estat amb l'alcalde, amb diferents regidors del consistori fent una passejada per aquest recinte que fa molt de goig, amb tanta oferta de vehicle d'educació per mirar o per comprar, també.
1: Sí, acabem de fer, bueno, una mica de, com si fos la inauguració, en la qual, bueno, està força animat i esperem que vagi força bé.
0: L'any passat crec que ja parlàvem d'aquesta qüestió, no? Us preguntava per com havia estat el contacte, la relació amb els organitzadors, per què havien vingut a Blanes, com havia estat aquest contacte. Aquesta bona sintonia doncs, continua, no? Evidentment, amb aquest segon any.
1: Sí, per una part els organitzadors que junt amb l'Ajuntament ho muntem, ens va força bé, ja que acaparem gent, era un punt que li faltava amb ells, potser perquè ells fan unes altres cites a Girona i a Figueres, i aquesta part de el que és el Maresme, Osona i tota la zona d'aquí de Blanes, que mou molta gent, Blanes, Lloret, Malgrat, pues, va anar força bé i és el que van trobar ells, que de poder tornar a repetir-la.
0: Al final també per un municipi com Blanes, que és un municipi evidentment turístic, no? És molt important tenir esdeveniments al llarg de l'any d'aquest tipus, i a més fora una mica ja de la temporada turística, fora del que és el juliol i l'agost, que d'alguna manera l'afluència de visitants està, entre cometes, garantida, no? Ara, cap al setembre, parlem d'aquella paraula tan de moda i que es fa servir tant, que és la desestacionalització, no?
1: Sí, bueno, és una de les coses que volem intentar d'allargar d'aquesta temporada, aviam si fins al 12 d'octubre podem fer activitats per poder que també el comerç, la restauració i això, la prova està és que parlant amb la restauració d'aquesta zona, que és on se fan menys després de la festa major, no es fan tantes activitats, estan força contents.
0: Mm-hmm. De fet, aquí és on es munten la fira d'atraccions i es fan alguns dels concerts, no? de festa major. Regidor, aquest cap de setmana hi ha també altres activitats aquí a Blanes. Tenim el Virresana, per exemple, aquí a 5 minuts al Passeig de Mar, no?
1: Sí.
0: Això és positiu o no ho és tant?
1: Jo penso que és positiu. No, la gent que vinc a comprar un cotxe pot ser que doni una volta i es prendi una cervesa artesana, no? Però penso que és un tipus de gent molt diferent, no? La gent que ve a la fira de la cervesa artesana va expressament allà a provar cerveses, a fer marinatges, a tot el que fan, no? I la gent que ve a mirar un cotxe doncs pot vindre a passejar, a mirar si troben el cotxe que li s'encaixi una mica i, bueno, doncs fotre's un dinar per qualsevol restaurant d'aquests que hi ha aquí al voltant i cap a casa.
0: Al final també un esdeveniment d'aquest tipus com a Expocació posa Blanes també en el mapa de manera recurrent, de manera contínua, no? Anem a Blanes, anem a veure això que fan a Blanes, anem a passar el dia a Blanes, anem a dinar a Blanes, no? És una mica això també.
1: Sí, és això, i la publicitat que fem per aquesta fira, junt amb l'acord que tenim amb ells, és força important, perquè faci una idea, l'altre dia passava per Mataró i els busos de Mataró portaven el cartell de l'Expocació, no? Uh-huh. Tant per vosaltres mateixos també, que col·laboren amb vosaltres, per moltes publicitat que han fet, TV3 també ha tret alguns anuncis, bueno, tot suma.
0: Uh-huh. Ja que tenim el regidor de Fires i Festes aquí, li hem de preguntar per les dues festes majors del municipi, la festa gran, la festa de Santa Anna i la festa major petita, la festa dels copatrons. Quina és la valoració? Ha anat tot bé?
1: Bé, no hi ha cap input que hagi anat malament. Sempre hi ha aquelles cosetes petites que dius l'any que ve, això no ho faré, ho faré d'aquella manera, però en principi la gent està contenta, penso que han tingut molt bon temps, molta calor també, El tema dels focs ha sigut un dels anys més espectaculars que hem tingut dels últims anys.
0: La pirotècnia valenciana està que no l'atrapa ningú, eh?
1: Bueno, és una pirotècnia que s'ha guanyat molt Blanes, s'estima molt Blanes. No deixa de ser que avui en dia és de les punteres d'Espanya. La prova està és que porta 4 anys seguits guanyant a Sant Sebastià, que també és un dels concursos més importants. Venia de guanyar Pamplona, venia de guanyar Almeria. No deixa de fer activitats, no? Ara el simpòsium mundial que es fa a València a l'octubre és un dels dispars que farà la pirotècnia valenciana, i això no és per casualitat.
0: Ara tenim a Blanes, tot i que això no és directament de la seva regidoria, no? És més potser de cultura, no? Tenim el Festival de Cinema reinventat ara el proper mes d'octubre, i d'aquí és el tema el Nadal, que aquí també hi ha força activitat entre les activitats de Nadal i la cabalgada de Reis. Ja esteu treballant, suposo, en tot això,
1: ja,
0: eh?
1: Ja fa mesos. Ahir mateix ja signàvem, tenim la fira que vam fer l'any passat també, Plaça Espanya, d'aquelles casetes de Nadal molt típiques, que van anar molt bé, que la tornem a fer. I després, tenim el Nadal, que també l'estem treballant. La cabalgada de Reis, ahir parlàvem amb els col·laboradors, que sort d'ells ens munten les carrosses, i de les 8-9 que surten, em sembla que ja tenien 6 i mitja muntades, i estem al setembre, amb la qual cosa no parem. Nosaltres, quan arriba la festa o l'activitat, per nosaltres ja s'ha acabat.
0: Clar, ja és el punt final.
1: Aquí ja ha de disfrutar la gent i que tot surti bé.
0: Al final són mesos i mesos de feina, de preparació, entitats, no? Com deia, que al final també posen el seu gra de sorra, i que sense ells doncs, no seria possible fer una activitat concreta, no?
1: No, està clar, perquè clar, no deixa de ser que el departament som 3 persones, 2 tècnics i jo, i el volum que tenim, sense col·laboradors, encara que nosaltres els patrocinem, els podrem ajudar, sense aquesta gent no podem fer-ho. Bueno, la setmana que ve també tenim el de la ciutat romana, dels Manalles de Blanes, que també és un acte, un esdeveniment força important.
0: Doncs força activitat per gaudir a Blanes, per gaudir del municipi, per gaudir de tots els seus atractius. El temps de moment acompanya, la calor també s'ha baixat una miqueta, tot i que déu-n'hi-do, la temperatura que tenim avui no és, per sort, la dels darrers dies, i això també ajuda, perquè si fa molta calor, de fet, llegíem notícies la setmana passada que en algunes destinacions turístiques la calor tan extrema que hem tingut durant el juliol i l'agost a vegades frena una mica també a venir la gent, eh?
1: Sí, no era normal la calor que teníem, però bueno, en canvi climàtic és com va, i bueno, jo penso que aquest cap de setmana poden tindre bona gent, bon temps, i que la gent pugui disfrutar.
0: Quique Pérez, regidor de Fires i Festes de l'Ajuntament de Blanes, gràcies per ser avui aquí amb nosaltres, i que vagi molt bé aquesta segona edició d'Expocació.
1: Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
0: Tornem d'aquí una estona, fins ara.

Si passes calor, és perquè vols. Vine a Milà Tordera, som especialistes. El teu aire condicionat instal·lat al millor preu. Informa't, el pots finançar sense interessos.

0: Matí 360.
1: La policia local de Blanes ha comissat més de 21 quilos de marihuana que viatjaven amagats en paquets embolicats com si fossin regals.
2: Birrasana sorgeix de la iniciativa de promoure la cervesa artesana. Aquest festival va néixer el 2011, quan hi havia doncs, bastant de moviment de cervesa artesana catalana, no? I llavors el que preteníem és que arribés a tot el consumidor i a tot el públic.
3: Nosaltres el definim com un festival de cervesa artesana de caire familiar. El centre principal del festival és poder gaudir de diferents tipus de cervesa artesana vingudes de diferents punts de l'estat i de l'estranger. Portarem diferents cerveseres, però a més gaudir de les actuacions musicals en directe, gaudir dels food trucks, de la gastronomia.
1: Trapero deixa la direcció dels Mossos després de mesos de discrepància a Sant Parlon.
4: A veure si la setmana que ve comencem ja a retirar. Totes les...
5: Què te'l vas emportar de vacances?
4: No. Ell i les seves pròpies vacances, clar, ell té tot un outfit interior que encara doncs, no ha tingut temps d'eliminar. Entres a dins del DeLorean i encara és com si estiguessis, o sigui, la hawaiana aquí davant, com si encara estiguessis de vacances. Clar, aquestes coses, en fi.
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico.

0: Estàs pensant en canviar les rajoles de casa? Doncs no esperis més. Al Rei de la Rajola hi trobaràs la major exposició en porcellànics, gres, plats de dutxa, barbacoes i múltiples solucions per la teva llar a preus irresistibles. Descobreix la nostra àmplia selecció de restes i ofertes. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma al moment. A què estàs esperant? Visita'ns a Medinyà, Viure d'Empordà i Palafolls. elreidelarajola.com.
1: Coneixes el restaurant Feliu? Un dels restaurants familiars més antics i emblemàtics de Platja d'Aro. Especialitzat en paelles, peix fresc de la costa i carns a la brasa. Vine també al restaurant Feliu a fer els teus esmorzars de forquilla. I a més, tenim la rostisseria i plats casolans per emportar. Reserves al telèfon 972-81-77-38. Restaurant Feliu a Platja d'Aro. Obert tot l'any.
2: Atenció, amants de la música! El proper 26 de setembre, la Fira del Disc a Espai Susanna. Vinils, música, oferta gastronòmica i bon ambient tot el dia a l'aire lliure. Vine a remenar i descobrir autèntiques joies musicals. I a les 6 de la tarda, gaudeix del directe de The Tasting Band. Recorda, el 26 de setembre, a Espai Susanna, carretera nacional 2, quilòmetre 673 de Santa Susanna. Fira del Disc, la trobada per als amants de la música.
3: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Matí 360, a Ràdio Marina i marina360.cat.

0: Estem a l'estat de Japan 21, que són els distribuïdors, ara corregiu-me si m'equivoco, sisplau, dels vehicles Toyota, no?
1: Sí, correcte.
0: Quin és el teu nom, perdona?
1: Soc Rafael Berlanga, soc el responsable de Toyota aquí Blanes, precisament.
0: Rafael, gràcies per ser avui i per tenir-nos aquests minuts, que sabem que ja us he vist que aneu presentant les primeres ofertes, eh?
1: Sí. I esperant que vingui la gent de Blanes, que ens vingui a veure. I, bueno, que sapigueu que Japan 21 està aquí a l'Avinguda Europa, a disposició de tots els clients de Blanes i Rodalies, vull dir que cap problema.
0: Parlàvem amb l'Albert Alsina en l'entrevista que obria aquesta sèrie de connexions, de programació especial, de quin és el vehicle ideal, no? Avui dia amb tanta oferta, que sigui un dièsel, que sigui un benzina, que sigui un híbrid, que sigui un elèctric, clar, vosaltres en dieu que segurament que un híbrid o un elèctric, no?
1: Sí.
0: Però quines avantatges té un vehicle híbrid respecte a la resta del mercat actualment?
1: Va. Aviam, amb Toyota les avantatges que té és que és una marca molt fiable. És una marca que està donant uns resultats molt grans, molt bons. De fet, som una marca perquè, per exemple, tu compres un vehicle i et donem 15 anys de garantia, sempre i quan passis els manteniments de Toyota, no? Això et demostra que la marca confia en si mateixa i el producte, doncs, està donant molt bons resultats. El vehicle ideal, avui en dia, és ben bé el que necessiti el client, val? El que sí que et puc dir és que Toyota està apostant molt per al tema de l'hibridació des de fa molts anys. Ja fa 25 anys que Toyota va apostar per aquest sistema i ens està donant uns resultats estupendos. Pocs problemes, la gent està contenta i això és molt important. També els temps estan canviant, lògicament, i ens anem cada vegada més cap a l'electrificació. Toyota, per exemple, ara en aquest moment està combinant els cotxes híbrids amb híbrids enxufables i hi ha models que estan sortint amb elèctric 100%. Esclar, i les bateries van millorant moltíssim. I això després el que fa és que la gent també perdi una mica la por al cotxe elèctric, no? Que és potser el que tenen més, no? Però un cotxe híbrid és un cotxe, una aposta segura, és un cotxe que li donarà molt bons resultats i que realment té un consum espectacular.
0: I gairebé necessari per això mateix, no? Perquè el consum és molt menor que el d'un benzina convencional, un combustió en general, no?
1: Sí,
0: molt
1: sí.
0: Per sota, en un moment en què les àrees metropolitanes de les grans ciutats, com Barcelona, ja fa anys que és imprescindible tenir un vehicle etiquetat com a ecològic, no?
1: Sí,
0: però és que aquí a Blanes o a Girona també això arribarà en breu.
1: A Girona ja hi és.
0: I a Girona, de fet, ja hi és, clar.
1: A Girona ja hi és. Després, només us poso un exemple del perquè de l'híbrid. El perquè, i sobretot el perquè de Toyota, no? El perquè de l'híbrid de Toyota. Heu de fer-vos una pregunta. Què van els taxistes? Els taxistes, pràcticament tots, van en Toyota. I la raó és molt simple. Ells, tota la vida, havien anat amb motors dièsel. Esclar, el no poder entrar en certes àrees de la ciutat, han tingut que buscar una alternativa que els hi donés fiabilitat, quilòmetres i consum. I aquesta fiabilitat, quilòmetres i consum, d'on Toyota?
0: Quin rang de preus ens movem? Evidentment sabem que hi ha molts models i de moltes motoritzacions, etcètera, però per fer-nos una idea, quin rang de preus hi ha un vehicle Toyota híbrid, sigui endollable o no, no sé.
1: Aviam, un vehicle Toyota híbrid, des del més petitet que podem estar parlant d'uns 19-20.000 euros, fins a arribar a 50.000, que ja són les games més altes. 50-60.000 són les games més altes, no? Però el ventall normalment estem parlant d'entre 20 i 30.000 euros, depenent després dels acabats i tota la història. Vull dir que poden pujar una mica més, perquè hi ha versions i moltes versions, això sí.
0: Però també hi ha els finançaments de tota la vida, no?
1: Sí, hi ha moltes ajudes en financera, que és molt important. Nosaltres tenim un sistema que et permet tornar el cotxe al cap de 4 anys, si no t'agrada, o canviar per una altra unitat.
0: És un renting o una variant?
1: No és un renting, és un sistema que es diu ICI, de Toyota Finance, val? Que també hi ha l'opció de renting per a la persona que desitgi, doncs, tindre la tranquil·litat de no tindre que patir pels manteniments o per les rodes o per l'assegurança. Vull dir que no hi ha cap problema.
0: Potser és una tendència aquesta també, no?
1: S'està jugant molt amb el renting, s'està jugant molt perquè la gent cada vegada ens estem tornant una mica més còmodes, no?
0: Yeah.
1: O sigui, ja no volem allò de dir, hòstia, ara que em cau...
0: He d'anar al mecànic, o he d'anar a passar l'ITV.
1: He d'anar al mecànic, ara tinc que canviar dues rodes, o ara haig de pagar el seguro. Clar, pagues una lletra mensual, pagues un rebut mensual, tens diguéssim, desavantatges, entre cometes, no? Que al cap de 4 o 5 anys has de tornar al cotxe, però bueno, tornes a començar de zero un altre cop. I cada vegada s'estan fent més rentings. I és una opció molt viable. molt viable, sobretot per a la gent que en

0: necessita o que vol o que li agrada canviar lo millor cada el cotxe cada 4 o 5 anys o que fa molts quilòmetres, que és una altra opció. És que tot és un món i has d'analitzar-ho bastant bé en aquest aspecte.
1: Al final suposo que hi ha una oferta i un vehicle per cada persona, eh?
0: Per descomptat, per descomptat. I en Toyota més, o sigui, nosaltres ens adaptem moltíssim a la gent i intentem que la gent estigui contenta amb nosaltres, vull dir que s'emporti un cotxe que li donarà molt bons rendiments, molt.
1: Quan espereu que hi hagi el moment punta de no sé si de vendes, però almenys de consultes i d'ensenyar cotxes?
0: Avui a la Fira de Blanes.
1: Sí.
0: A la Fira de Blanes creiem que demà.
1: Demà dissabte, eh?
0: Demà dissabte creiem que serà el dia punta perquè avui és un dia molt especial. Avui és la diada, per cert, bona diada a tothom. I la gent pues, està per altres històries, no? Potser a la tarda potser s'animarà una miqueta més, però jo crec que demà serà el dia punta. Esperem que sigui, ostres, que no ens plogui, que l'any passat ens va ploure.
1: No té pinta, la veritat, de ploure. La previsió és de bon temps per tot el cap de setmana. Moltíssimes gràcies, que vagi molt bé.
0: Gràcies a vosaltres, eh? I bona diada a tothom.
1: Bona diada. Seguim nosaltres en directe a Ràdio Marina. D'aquí una estona tornarem per seguir copsant aquest ambient que tenim aquí avui a Blanes, a Expo Casa Blanes, segona edició, a l'esplanada, que hi ha just darrere de l'antic pavelló. Continuem endavant. D'aquí una estona tornem. Fins ara.
2: Hi ha dies que ve de gust un bon esmorzar de forquilla. Al restaurant Casa Homs de Palafolls t'oferim els millors esmorzars de forquilla els dissabtes i diumenges de 8:30 a 11 del matí, amb la comoditat d'arribar i deixar el cotxe al nostre pàrquing o la bicicleta a la terrassa privada. Ah, a més pots gaudir de la nostra carta i dels menús diaris i de cap de setmana. També tenim salons per celebracions. Restaurant Casa Homs, a la carretera de Malgrat a Palafolls. Segueix-nos a les xarxes i visita'ns al web casahoms.com.
3: Ara, reparar el teu cotxe et serà molt més fàcil i econòmic. A Recupera-Auto tenim tot tipus de recanvis d'ocasió garantits que pots veure i comprar còmodament des de la nostra web recuperauto.es. I si has decidit desballestar el cotxe, te'l valorem. Recollim i tramitem la baixa gratuïtament a trànsit. Recupera-Auto. Estem al polígon industrial Mas Puigverd de Palafolls. Més info al 93-765-0401. Recupera-Auto. El teu desballestament de confiança.
4: Els dissabtes 5 i 12 de setembre, el comerç de Blanes surt als carrers en la 17a Fira Rebaixa. Troba allò que estàs buscant. Roba, calçats, complements, llar, un munt d'articles a preus increïblement baixos. Recorda, el 5 i el 12 de setembre t'esperem a la Fira Rebaixa de Blanes. No t'ho perdis!
5: Muralla Òptica. Grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?
6: No vedeu, que us quedareu sense. En tenim de totes mides, grossos, mitjans, petits. Bueno, i de peixos també. Jo estic parlant de cotxes, furgonetes i autocaravanes.
7: Hi haurà cotxes elèctrics?
6: Sí, senyora, i tots a preu de sardina. Ha!
8: Vine a Expo Casa Blanes, Fira del Vehicle d'Ocasió Seminou i Kilòmetre Zero, dies 11, 12 i 13 de setembre.
9: Ràdio Marina.
10: Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: L'agenda de Ràdio Marina.
1: Muralla Òptica t'ofereix aquest espai.
2: Anem amb l'agenda d'activitats aquest divendres 11 de setembre, Diada Nacional de Catalunya. Destaquem a Blanes Expocasió des d'aquest divendres i fins al proper diumenge a l'esplanada de l'antic pavelló de Blanes. També avui i demà dissabte, Birrasant, el Festival Internacional de Cervesa Artesana al Passeig de Mar. I el dissabte i diumenge també segueix el tercer Festival Talent Blanenc amb diverses activitats. Destaquem a Lloret de Mar, avui i demà dissabte, Lloret Drone Festival, i el diumenge 13 hi ha la Fira Alimentària Artesana a la plaça de la Vila des de 8:45 del matí. A Tossa de Mar continua fins al 4 d'octubre la campanya gastronòmica La Cuina del Cimitomba, i demà dissabte, també a Tossa, el Festival Nits a Dalt de Vila a les 10 de la nit a la Vila Vella amb un tribut a Michael Jackson. Destaquem a Calella fins demà dissabte les Jornades Internacionals Folklòriques amb diverses activitats i el diumenge Marxa de la Minerva. A Tordera, demà dissabte hi ha l'aplec de l'ermita de Sant Vicenç a partir de les 12 del migdia, i a Santa Susana continua el Festival Micròmetre amb diversos espectacles fins al 19 de setembre a la Masia de Can Mas de Dalt. Acabem amb la Festa Major de Palafolls, que s'allarga amb diverses activitats fins al 13 de setembre.
0: L'agenda de Ràdio Marina.
1: Muralla Òptica t'ha ofert aquest espai. Muralla Òptica, grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?
3: Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: torna Birrosana, el festival de cervesa artesana de Blanes. Els dies 11 i 12 de setembre vine al Passeig de Mar de Blanes i gaudeix de les millors cerveses artesanes, gastronomia, música en directe, espectacles i activitats per tots els públics. Comparteix un cap de setmana ple de bon ambient davant del mar. 11 i 12 de setembre tens una cita amb Birrosana, el festival de cervesa artesana de Blanes. No t'ho perdis!
1: Vine a la tornada al col·le a preus bojos de Buró Valer. I troba tot allò que necessites, com les impressores multifunció HP a partir de 39,90 € i calculadores científiques a 5,90 €. Sí, a Buró Valer, amb la tornada al col·le a preus bojos. I recorda que pots fer servir els teus vals escolars.
2: T'esperem a Buró Valer Santa Susanna, al centre comercial a prop la Nacional 2 i a burovaler.es.
3: Como periodista, mi trabajo siempre ha sido dar mensajes veraces, porque cuando la información es clara, tomamos mejores decisiones. Con la salud pasa lo mismo, hay mensajes que no admiten debate. Ir al dentista con frecuencia no es una opinión, es prevención. No lo olvides, visita a tu dentista y recuerda, una revisión al año no hace daño.
4: Una iniciativa de Vital Dent.
5: Demana ara la teva cita prèvia gratuïta al 972 35 97 78 o visita'ns al carrer Alveres 51. Vital Dent Blanes.
6: Pizzeria Pomodoro us ofereix la seva àmplia carta amb carns, peix fresc, mariscades, arrossos, fideuàs. Ens trobareu a la platja de Sa Caleta de Lloret de Mar. Restaurant Pizzeria Pomodoro, el millor del bon menjar.

Si passes color, és perquè vols. Vine a Milar Tordera, som especialistes. El teu aire condicionat instal·lat al millor preu. Informa't, el pots finançar sense interessos.

0: Un punt del migdia d'aquest divendres 11 de setembre del 2026, Dia Nacional de Catalunya. Estem en directe a Blanes. Des d'aquest matí és a les 10 que hem començat una ronda de connexions en directe, de programació especial, per conèixer una mica més de prop aquesta iniciativa, aquesta proposta que es diu Expocació i que arriba per segon cop a Blanes. Ja ho van fer l'any passat, més o menys per aquestes dates, i aquest any hi tornen amb més de 500 o gairebé 500 vehicles exposats de gairebé totes les marques. Deien els organitzadors que el sector està, del sector de l'autobusió, està pràcticament tot representat en aquesta fira Expocació de Blanes. També hem volgut copsar, hem parlat abans amb un representant de Toyota per conèixer l'oferta de vehicles híbrids, tan endollables com els que no ho són. Hem parlat amb diverses persones i ara també tenim aquí a una persona que ha tracat pràcticament, li hem dit, escolta, vols entrar en directe a Ràdio Marina en 2 minuts? I ens ha dit que sí. Bon dia.
1: Hola, bon dia, què tal, Blanes? Bona diada per tothom. Des de l'Expocació
0: Blanes, com et dius?
1: Em dic Toyo.
0: Toyo.
1: Però no vinc pas de Toyota, eh? O sigui, ha sigut una casualitat això de Toyota i Toyo, eh?
0: Escolta'm, ets de Blanes.
1: Soc de Blanes, sí.
0: I què et sembla que la població aculli un esdeveniment d'aquestes característiques? De fet, ja s'havia fet fa molts anys, crec.
1: Mira, jo tinc ja 48 anys, jo havia viscut algunes fires d'aquest tipus aquí al municipi, gairebé no recordo com es deien i tal, però sí que s'havia fet, però sí que és la veritat que és la segona vegada que vinc a l'Expocació Blanes, i com bé dius tu, hi ha una oferta increïble de cotxes, bueno, és un esdeveniment que paga la pena, sobretot si estàs pensant en renovar el cotxe, perquè hi ha molt bones oportunitats. A part, és un dia que fa molt bo, és 11 de setembre, sí. I això també convida a que sortim a donar un vol i qui sap si trobar el cotxe que necessites.
0: Has vingut a fer un vol, de moment.
1: De moment a fer un vol, sí. Sí, sí, tinc un cotxe que està vell, i entren els meus plans, potser renovar-ho en algun moment, i aquesta fira és una molt bona ocasió per trobar l'oportunitat que busques, segur.
0: Què preferiries ara mateix, si t'haguessis de comprar un cotxe o no, tens clar?
1: Doncs mira, tal com està la cosa ara, suposo que la tendència generalitzada va cap a cercar cotxes híbrids o elèctrics o... Bueno, crec que m'encantaria per una d'aquestes opcions.
0: Mhm. Doncs hi ha una bona oferta aquí per veure.
1: No te l'acabes.
0: Jo crec que no te l'acabes. Toyo, gràcies, disfruta del dia.
1: Bon dia a tothom, gràcies.
0: Que vagi molt bé. Nosaltres, doncs, pràcticament ja posarem punt i final a aquesta programació especial que hem vingut fent, com us dèiem, des de les 10 del matí, amb diverses connexions des de Ràdio Marina. Us explicàvem, doncs, qüestions a tenir en compte en aquesta o que s'han de saber, millor dit, en aquesta segona edició d'Expocació Blanes. Està situada a l'esplanada que hi ha darrere del pavelló, de l'antic pavelló d'esports. És perquè ens féssim una idea, a l'alçada dels Pins, cap en direcció al barri dels Pins de Blanes, i on també es fan algunes de les activitats de la festa major de Santana, de la festa major de Blanes. Horaris des de les 10 del matí fins a les 8 del vespre, de manera ininterrompuda, i aquí, doncs, hi han exposats gairebé 500 vehicles de gairebé totes les marques. Els organitzadors, l'Albert Alsina, amb qui parlàvem a primera hora del matí, doncs ens comentava que pràcticament tot el sector està representat en aquesta segona edició de la Fira Expocació de Blanes. Cotxes de tot tipus, cotxes de benzina, dièsels, híbrids, elèctrics, però també motocicletes i autocaravanes. No ens oblidem d'aquesta puntualització. En una fira que deien els organitzadors que han triat Blanes per segon any consecutiu de manera estratègica per cobrir tota una part del territori de persones que es desplacen des de Barcelona i també des del Maresme cap a la selva marítima, cap a la zona de Blanes, Lloret. Són els mateixos organitzadors que fan possible des de fa ja uns quants anys la Fira Expocació a Fornells de la Selva, a l'entrada de Girona, i també a la Bisbal d'Empordà. I aquí a Blanes, doncs, com dèiem, segona edició, segon any, les previsions són millors que les de l'any passat. A més, les previsions de vendes són millors que les de l'any passat. Comentava l'Albert Alsina que al voltant de 200 vehicles és la previsió de vendes d'enguany, d'aquests 3 dies, que estarà oberta la fira avui, demà i demà passat, diumenge, com dèiem, en aquest horari, des de les 10 del matí fins a les 8 del vespre, de manera ininterrompuda. I a més, el temps sembla que acompanya. Avui fa un dia espectacular, un dia assolellat. Sí que és veritat que la temperatura a primera hora del matí era una mica baixa, al voltant dels 16-17 graus, però de seguida ja ens hem enfilat cap als 28 graus i ara fa un sol realment radiant, i de fet la previsió del Servei Meteorològic de Catalunya apunta a que durant tot el cap de setmana sigui així. Per tant, no hi ha cap, entre cometes, perill, no? Doncs que el temps acabi fent la guitza. Nosaltres ho deixarem aquí. Salutacions a tot l'equip de Ràdio Marina que ha fet possible aquest matí explicar-vos de primera mà aquesta segona edició de la Fira Expocació de Blanes. Daniel Mateu, els estudis de Blanes al control tècnic, la Isabel González a càrrec de les xarxes socials, i qui us ha parlat, Josep Lluís Vidal. Nosaltres tornarem el proper dilluns al matí 360 de Ràdio Marina a partir de les 8 amb tota l'actualitat de la Selva i l'Alt Maresme, i per suposat durant el cap de setmana us mantindrem informats a través del nostre portal Marina 360.cat i també a les xarxes socials. Que tingueu molt bon cap de setmana i una molt bona Diada Nacional de Catalunya.

0: Del 7 al 12 de setembre, la Badia de Blanes acollirà el Campionat del Món de Raceboard 2026. Més d'un centenar de regatistes procedents de diferents països es trobaran a les instal·lacions del Club de Vela Blanes per participar en una de les grans cites internacionals de la vela. Apropa't a la Badia i gaudeix de l'espectacle. Del 7 al 12 de setembre, Campionat del Món de Raceboard 2026. Blanes, portal de la Costa Brava.
1: Has de fer un trasllat? A Mudanzas Record ho fem fàcil i ràpid. Fem trasllats locals i nacionals, per a particulars i empreses. A Mudanzas Record també fem buidatge de pisos i naus, trasllat d'arxius i lloguer de plataformes elevadores. Truca'ns ara al 663 97 07 49 o entra a mudanzasrecord.es. Mudanzas Record, el teu trasllat segur.
0: JS Carnissers obre una nova botiga a Blanes, Calaguidó, al carrer Jacint Verdaguer 11. Gaudeix de les nostres ofertes de

0: 90 euros al quilo. Recorda, vine a visitar-nos al carrer Jacint Verdaguer 11 de Blanes.
1: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?

0: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
1: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
0: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
1: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
0: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
2: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
3: La teva casa canvia, el teu estil canvia, els nostres mobles també. A Francesc Torró Mobiliari portem dècades creant qualitat i combinant disseny i tendència. Descobreix una nova manera de viure la teva llar. Francesc Torró Mobiliari, solucions per la llar, perquè la teva casa parla de tu. Us esperem a l'Avinguda Costa Brava 37 de Malgrat.
4: Necessites equipar-te per treballar o renovar els teus equips de protecció? A Tes Laboral trobaràs equips de protecció individual, vestuari laboral i personalització amb serigrafia, vinil o brodat. També revisem equips per a treballs en alçada perquè treballis amb la màxima seguretat. Confia en els nostres tècnics i treballa amb comoditat i seguretat. Fes del teu vestuari un signe d'identitat. Tes Laboral, la teva seguretat, la nostra prioritat. El polígon Can Patalina de Malgrat de Mar.
5: Et preocupa no tenir un diagnòstic mèdic a temps? Nou servei d'imatge molecular amb PET-TAC i gamma càmera a Planes. La imatge molecular permet detectar i tractar malalties en fases molt inicials i també fer un seguiment precís dels tractaments. Centre Mèdic Alomar Planes. Gràcies a la tecnologia més avançada en ressonància magnètica i TAC, et garantim resultats ràpids, precisos i només en 48 hores. Un diagnòstic de qualitat a prop teu perquè puguis començar el tractament sense perdre ni un segon. Amb la confiança de les principals mutuals, estem a Planes, Lloret, Girona, Palamós, Vulpellac i 25 centres més a Catalunya.
6: Centre Mèdic Alomar, perquè un diagnòstic no pot esperar.

0: Amb 35 anys d'experiència, a Climaprotec sabem que el millor servei per la teva caldera, aerotèrmia i geotèrmia és el nostre manteniment, prevenció i assistència als 365 dies de l'any. Amb Climaprotec, les teves avaries queden reparades sense esperes i amb garanties. Truca'ns al 972 65 84 19 o visita'ns a climaprotecsl.com. Climaprotec. De la climatització de casa teva ens encarreguem nosaltres.
1: Ei, encara no coneixes el Wind Park Malgrat de Mar? El nou espai d'oci a l'aire lliure. A Wind Park Malgrat de Mar hi trobaràs atraccions, autos de xoc d'última generació, una nòria de 30 metres, realitat virtual, inflables, jocs recreatius i diversió per a tota la família. Ah, i també l'espai gastronòmic Champa, hamburgueses, creps i còctels. Nou Wind Park, el pla ideal al passeig marítim de Malgrat de Mar.
2: Busques una assegurança de salut? Vine a Caralt i Conesa. Ja la tens, però no t'ha acompanyat a la renovació, ni amb les autoritzacions i l'orientació mèdica. O vols que t'ajudem a gestionar-la? Vine a Caralt i Conesa. Treballem amb totes les companyies i t'aconsellem l'opció que més et convingui. A més, a Caralt i Conesa pots parlar presencialment amb el nostre personal especialitzat. Vine a Caralt i Conesa, la teva corredoria d'assegurances de salut.
0: Més de 40 anys fent ràdio en català. Més de 40 anys fent ràdio de proximitat a la Selva i l'Alt Maresme. Ràdio Marina, sempre al teu costat.
3: Amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya.

Si passes calor, és perquè vols. Vine a Milà Tordera, som especialistes. El teu aire condicionat instal·lat al millor preu. Informa't, el pots finançar sense interessos.

0: Aquí teniu el cruixent d'ametlla i parmesà.
1: Uf, quina pinta.
2: Crec que passo del cruixent. No teniu algun aperitiu més fàcil de mastegar?
1: Per què?
2: Tinc una dent molt tocada i no mossego amb la mateixa seguretat.
1: Home, doncs posa-hi remei.
3: Torna a gaudir de cada mossegada amb seguretat i naturalitat. A Clínica Dental Illa de Salut t'oferim solucions duradores en implants i pròtesi amb finançament a mida. Illa de Salut, a l'Avinguda Europa 19 de Blanes.
4: A Serres Immobiliàries entenem que la compra i venda d'un habitatge és una decisió molt important. Oferim un servei transparent i totalment personalitzat, cuidant cada detall amb professionalitat, experiència i tracte proper per garantir resultats excel·lents. Serres Immobiliàries. La confiança té nom. Vine a veure'ns al Centre Comercial Carrefour de Santa Susanna. Tenim obert els 7 dies de la setmana.
5: I ara, Serres Immobiliàries i Ràdio Marina t'acosten l'actualitat del sector immobiliari al Matí 360 i a marina360.cat. Hola, Gala.
6: Hola, com va la reforma del bany? Ja tens data?
5: Impossible. No trobo personal qualificat. És esgotador.
6: Truca a Dutxa Girona. Són especialistes en reformes de bany i canvis de banyera per dutxa. Bons i ràpids. Amb més de 25 anys d'experiència i amb la màxima garantia, ja que pagues al finalitzar la reforma. Si el bany vols renovar... A Dutxa Girona has de trucar. Apunta 670 78 22 26 o busca-ho a internet. Dutxa Girona.
3: Al Matí 360 de Ràdio Marina cada dia passen coses.
7: La línia RG1 de Rodalies recuperarà el servei complet a partir d'aquest dissabte.
8: Aquesta setmana ens centrem amb les...
5: Gris va ser seleccionada per la conservació al National Film Registry.
9: Amb l'objectiu de contenir els preus i garantir l'accés a l'habitatge.
10: Moltes coses.
7: Mira, mira, escolta, escolta.
5: Estem d'estrena, estem renovant el nostre fons d'armari. Eh? És una cosa que hem fet cada, no sé, 14, 15 anys?
7: No, l'última vegada fa 18 anys.
5: 18 anys!
11: Moltes coses.
5: Catalunya escriu a lidera les sol·licituds de residència i
12: treball. Per tant, seria bo analitzar candidats i després anar a votar.
13: És un bombonet de programa. És un programa estar, la música en català en un moment excepcional.
5: S'estrena doblada al català l'esperada Toy Story 5.
14: Hola, sóc la Lilipat. Comencem a jugar!
15: Oh, un altre cop l'extinció, no?
3: Matí 360, de dilluns a divendres de 8 a 10, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico.
16: Ràdio Marina. Potser aquest no és el lloc indicat. Potser esperàvem la primera cita amb més intimitat.

0: Autopòdium Lloret tenim el cotxe que busques. I també cuidem del que ja tens. Cotxe nou, cotxe d'ocasió, postvenda i manteniment, carrosseria i pintura. A Autopòdium Lloret ho tens tot en un mateix lloc, amb professionals que coneixen el teu vehicle i estan al teu costat abans, durant i després de la compra. T'esperem a Avinguda de Blanes número 100.
1: Ecoquil és el teu aliat de confiança per a la prevenció i el control de plagues. No esperis a que les plagues siguin un problema per a la teva indústria, restaurant, hotel o habitatge. A Ecoquil et donem solucions efectives, ràpides i adaptades a la teva necessitat. Truca ara al 622 37 06 60 i et fem el diagnòstic gratuït. Ecoquil, el teu espai lliure de plagues.
2: Vine a Sunyer Il·luminació i troba tot allò que necessites per a il·luminar els teus espais. Som especialistes en tot tipus d'il·luminació, tant tècnica com domèstica, il·luminant també el teu somriure amb el nostre assessorament personalitzat. Sunyer Il·luminació, 25 anys donant llum als teus espais. Visita'ns al carrer Monte Carlo 22 de Pineda de Mar, a l'avinguda de l'estació 27 de Blanes i a sunyerilluminación.com.
3: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?

0: Liquidació total. Outlet Ritual Shoes. Sabates de senyora, senyor i esportives a 9,95 €. I les nostres marques, Shakers, Adidas, Múnich i molt més, a 29,95 €. Ho tenim tot per als teus peus. Vine a Outlet Ritual Shoes al carrer Mossèn Cinto Verdaguer 27 d'Hostalric. O, si prefereixes, compra online a ritualshoes.com.
1: No vedeu que us quedareu sense. En tenim de totes mides, grossos, mitjans, petits. Bueno, i de peixos també. Jo estic parlant de cotxes, furgonetes i autocaravanes.
2: Hi haurà cotxes elèctrics?
1: Sí, senyora, i tots a preu de sardina. Ha!
3: Vine a Expo Casió Blanes, fira del vehicle d'ocasió seminou i quilòmetre zero, dies 11, 12 i 13 de setembre.
4: Et preocupa no tenir un diagnòstic mèdic a temps?
5: A Centre Mèdic Alomar Blanes, gràcies a la tecnologia més avançada en ressonància magnètica i TAC, et garantim resultats ràpids, precisos i en només 48 hores.
4: Un diagnòstic de qualitat a prop teu perquè puguis començar el tractament sense perdre ni un segon.
5: I ara, per una atenció encara més completa, nou servei d'imatge molecular amb PET-TAC i gamma-cam per a diagnòstics més precisos de càncer.
4: Amb la confiança de les principals mútues, truca'ns o visita'ns a centremedicalomar.es.
5: Estem a Blanes, Lloret, Girona, Palamós, Vulpellac, Mataró i a 25 centres més a Catalunya.
4: Centre Mèdic Alomar, perquè un diagnòstic no pot esperar.
6: El so del forn de llenya, l'aroma dels bons ingredients. Així són les pizzas artesanes de Pizzeria Basilico. A Basilico continuem oferint el millor sense que la teva butxaca pateixi. Regala't una pizza i desconnecta. Dimarts, dimecres i dijous, la segona unitat a meitat de preu amb recollida al local de Malgrat o Palafolls. Informa't de les nostres ofertes a tupizzabasilico.com. I si vols la teva pizza al moment, vine i gaudeix-la al nostre restaurant a Malgrat, un raconet familiar i amb encant. Si vols qualitat i estalvi, a Basilico, a Esport.

Si passes color, és perquè vols. Vine a Milà Tordera, som especialistes. El teu aire condicionat instal·lat al millor preu. Informa't, el pots finançar sense interessos.

0: Matí 360.
1: La policia local de Blanes ha comissat més de 21 quilos de marihuana que viatjaven amagats en paquets embolicats com si fossin regals.
2: Birra Sana sorgeix de la iniciativa de promoure la cervesa artesana. Aquest festival va néixer el 2011, quan hi havia doncs, bastant de moviment de cervesa artesana catalana, no? I llavors el que preteníem és que arribés a tot el consumidor i a tot el públic.
3: Nosaltres el definim com un festival de cervesa artesana de caire familiar. El centre principal del festival és poder gaudir de diferents tipus de cervesa artesana vingudes de diferents punts de l'estat i de l'estranger. Portarem diferents cerveseres, però a més gaudir de les actuacions musicals en directe, gaudir dels food trucks, de la gastronomia.
1: Trapero deixa la direcció dels Mossos després de mesos de discrepància a Sant Parlon.
4: A veure si la setmana que ve comencem ja a retirar.
1: Què te'l vas emportar?
4: Totes les...
1: Què te'l vas emportar
4: no,
1: de vacances?
4: No. Ell i les seves pròpies vacances, clar, ell té tot un outfit interior que encara doncs, no ha tingut temps d'eliminar. Entres a dins del DeLorean i encara és com si estiguessis, no sé, la hawaiana aquí davant, com si encara estiguessis de vacances.
1: No I el Banu.
4: Clar, aquestes coses, en fi.
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico.

0: Imagina una nit màgica. Una església oberta al cel, les muralles de la Vila Vella, el mar i música en directe sota les estrelles. Això són les nits a dalt de Vila de Tossa de Mar. Cada dissabte de setembre a les 10 de la nit i en un escenari únic, reviu els grans èxits de Michael Jackson, L'Axe amb Busto i La Oreja de Van Gogh i tota l'emoció de la veu de Lisa Mas. Concerts gratuïts, història, mar i música sota les estrelles. Perquè Tossa no només es visita, Tossa es viu tot l'any amb tu. Més informació a visittossa.com.
1: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
2: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
1: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
2: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
1: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
3: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans. Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?

0: Els dissabtes 5 i 12 de setembre, el comerç de Blanes surt als carrers en la 17a Fira Rebaixa. Troba allò que estàs buscant. Roba, calçats, complements, llar, un munt d'articles a preus increïblement baixos. Recorda, el 5 i el 12 de setembre t'esperem a la Fira Rebaixa de Blanes. No t'ho perdis!
1: Restaurant El Reno. Vine a gaudir de la cuina mediterrània del xef Raimundo. Carns a la brasa, exquisits marís, pizzas casolanes. Obert tot l'any d'una del migdia a una de la matinada, amb pàrquing propi, a la carretera de Lloret a Blanes. Restaurant El Reno, on la passió per la qualitat i la tradició es fusionen.
2: Platja, sol, un passeig pel portal de la Costa Brava. Vine a Finca Sa Palomera a Blanes, al portal del teu habitatge. Si estàs somiant en vendre, llogar o comprar el teu immoble, a Finca Sa Palomera trobaràs la garantia de més d'una dècada d'experiència i de la feina ben feta. Truca'ns al 972 96 86 55. Finca Sa Palomera, on la confiança és l'excel·lència.
3: Del 7 al 12 de setembre, la Badia de Blanes acollirà el Campionat del Món de Raceboard 2026. Més d'un centenar de regatistes procedents de diferents països es trobaran a les instal·lacions del Club de Vela Blanes per participar en una de les grans cites internacionals de la vela. Apropa't a la Badia i gaudeix de l'espectacle. Del 7 al 12 de setembre, Campionat del Món de Raceboard 2026. Blanes, portal de la Costa Brava.
4: Radio Marina.

0: Estàs pensant en canviar les rajoles de casa? Doncs no esperis més. Al Rei de la Rajola hi trobaràs la major exposició en porcellànics, gres, plats de dutxa, barbacoes i múltiples solucions per la teva llar a preus irresistibles. Descobreix la nostra àmplia selecció de restes i ofertes. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma al moment. A què estàs esperant? Visita'ns a Medinyà, Viure d'Empordà i Palafolls. alreidelarajola.com.
1: A Autopòdium Lloret tenim el cotxe que busques. I també cuidem del que ja tens. Cotxe nou? Cotxe d'ocasió? Postvenda i manteniment? Carrosseria i pintura? A Autopòdium Lloret ho tens tot en un mateix lloc, amb professionals que coneixen el teu vehicle i estan al teu costat abans, durant i després de la compra. T'esperem a Avinguda de Blanes, número 100.
2: La Masia Tordera.
3: Hi ha moments que mereixen un escenari únic. A la Masia Tordera trobaràs l'encant d'una autèntica masia catalana. Sales de diferents capacitats fins a 400 comensals i un ambient acollidor que enamora. Un espai polivalent pensat per celebrar bodes, comunions, aniversaris i festes privades, tal com les havies imaginat. Fes realitat el teu gran dia a la Masia Tordera. Reserva i viu la màgia.
4: No badeu, que us quedareu sense. En tenim de totes mides, grossos, mitjans, petits. Bueno, i de peixos també. Jo estic parlant de cotxes, furgonetes i autocaravanes.
5: Hi haurà cotxes elèctrics?
4: Sí, senyora, i tots a preu de sardina. Ha!
6: Vine a Expocasió Blanes, fira del vehicle d'ocasió seminou i quilòmetre zero, dies 11, 12 i 13 de setembre.

Si passes calor, és perquè vols. Vine a Milà Tordera, som especialistes. El teu aire condicionat instal·lat al millor preu. Informa't, el pots finançar sense interessos.

0: Vine a Sunyer Il·luminació i troba tot allò que necessites per a il·luminar els teus espais. Som especialistes en tot tipus d'il·luminació, tant tècnica com domèstica, il·luminant també el teu somriure amb el nostre assessorament personalitzat. Sunyer Il·luminació, 25 anys donant llum als teus espais. Visita'ns al carrer Monte Carlo 22 de Pineda de Mar, a l'avinguda de l'estació 27 de Blanes i a sunyerilluminación.com.
1: Ei, encara no coneixes el Wind Park Malgrat de Mar? El nou espai d'oci a l'aire lliure. A Wind Park Malgrat de Mar hi trobaràs atraccions, autos de xoc d'última generació, una nòria de 30 metres, realitat virtual, inflables, jocs recreatius i diversió per a tota la família. Ah, i també l'espai gastronòmic Champa. Hamburgueses, creps i còctels. Nou Wind Park. El pla ideal al passeig marítim de Malgrat de Mar.
2: Coneixes el restaurant Feliu? Un dels restaurants familiars més antics i emblemàtics de Platja d'Aro. Especialitzat en paelles, peix fresc de la costa i carns a la brasa. Vine també al restaurant Feliu a fer els teus esmorzars de forquilla. I a més, tenim la rostisseria i plats casolans per emportar. Reserves al telèfon 972-81-77-38. Restaurant Feliu a Platja d'Aro. Obert tot l'any.
3: Ecoquil és el teu aliat de confiança per a la prevenció i el control de plagues. No esperis a que les plagues siguin un problema per a la teva indústria, restaurant, hotel o habitatge. A Ecoquil et donem solucions efectives, ràpides i adaptades a la teva necessitat. Truca ara al 622 37 06 60 i et fem el diagnòstic gratuït. Ecoquil, el teu espai lliure de plagues.

Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: 13,90 euros al quilo. Recorda, vine a visitar-nos al carrer Jacint Verdaguer 11 de Blanes.
1: Amb 35 anys d'experiència, a Climaprotec sabem que el millor servei per la teva caldera, aerotèrmia i geotèrmia és el nostre manteniment, prevenció i assistència els 365 dies de l'any. Amb Climaprotec, les teves avaries queden reparades sense esperes i amb garanties. Truca'ns al 972 65 84 19 o visita'ns a climaprotecsl.com. Climaprotec, de la climatització de casa teva, ens encarreguem nosaltres.
0: Birrasana, el Festival de Cervesa Artesana de Blanes. Els dies 11 i 12 de setembre vine al Passeig de Mar de Blanes i gaudeix de les millors cerveses artesanes. Gastronomia, música en directe, espectacles i activitats per tots els públics. Comparteix un cap de setmana ple de bon ambient davant del mar. 11 i 12 de setembre tens una cita amb Birrasana, el Festival de Cervesa Artesana de Blanes. No t'ho perdis!
2: Quilòmetre Zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre Zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.

0: Muralla Òptica, grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?
1: Ara, reparar el teu cotxe et serà molt més fàcil i econòmic. A Recupera Auto tenim tot tipus de recanvis d'ocasió garantits que pots veure i comprar còmodament des de la nostra web recuperauto.es. I si has decidit desballestar el cotxe, te'l valorem. Recollim i tramitem la baixa gratuïtament a trànsit. Recupera Auto. Estem al polígon industrial Mas Puigverd de Palafolls. Més info al 93 765 0401. Recupera Auto. El teu desballestament de confiança.
2: Vols fer un esmorzar, un brunch, un sopar o picar quelcom en un ambient modern i fresc? Vine al Barra de Pinxos de Lloret i tasta la nostra carta, els plats per a compartir o els nostres menús, també per a grups. Tenim certificació Outings Friendly. Restaurant Barra de Pinxos de Lloret. Reserva online o al telèfon 972 37 17 04.

0: come on.
1: Baby girl, baby girl.
0: Oh. Uh-huh.

Si passes calor, és perquè vols. Vine a Milà Tordera, som especialistes. El teu aire condicionat instal·lat al millor preu. Informa't, el pots finançar sense interessos.

0: Després de les vacances d'estiu, tornem a ser aquí. Tornem a parlar de cinema. És cap de setmana, per tant, toca parlar d'estrenes. Les pel·lícules en producció catalana, El Nido, Lionel i Frontera, aterren aquest cap de setmana als cinemes. El primer és un thriller psicològic amb Michel Jenner i explica la història de la Marta, que viu obsessionada en protegir la seva família del món exterior. Per aconseguir-ho, es manté tancats a casa seva.
1: ¿Qué pasa si te coge la maldad?
2: Te va consumiendo poco a poco hasta que te mata. Nunca te quitaré esa cadena, ni saldrás de esta casa.
3: Tienes encadenada sin motivo.
2: Sin motivo.
0: El film destapa una història que compta en diverses capes que l'espectador haurà d'anar descobrint progressivament. I atenció a aquesta road movie catalana anomenada Lionel. El cineasta Carlos Saiz explora la relació complexa i turbulenta entre un pare i un fill. És una coproducció catalana sense actors professionals que es basa en la vida d'una família interpretada pels seus membres reals. A Forastera de Lucía Aliñar Iglesias ens trobarem un drama sobre l'adolescència. Està basat en un curtmetratge presentat el 2020, on la Catalina veurà com les seves vacances queden trastocades dramàticament arran de l'amor de la seva àvia. Una mirada subtil i plena de poesia, on es reivindica la necessitat de parlar del dol.
4: No hay magia más fuerte que la de la relación entre hermanas, forjada por el destino e inquebrantable a pesar del paso del tiempo.
5: Me acuerdo de que mamá nos contaba que todo el que se enamoraba de ella, moría.
0: I 25 anys després de la primera part, novament Sandra Bullock i Nicole Kidman protagonitzant Pràcticament màgia 2. Una història que barreja comèdia, drama i, sobretot, fantasia. En aquest cas, les germanes Owens hauran d'enfrontar-se a una obscura maledicció que amenaça amb desintegrar a la seva família. Però quasi a les acaballes de l'estiu en tenim més coses. Un plan perfecto amb Leo Harlem i Ernesto Sevilla en una nova entrega d'aquesta comèdia familiar dirigida per Maria Pulido. També veurem la segona pel·lícula de terror de Manu Herrera. En aquesta ocasió, El ritual de Lili. I un thriller sobre el món de la docència, anomenat Bad Apples. Atenció també perquè aquesta setmana un nou títol d'aquest detectiu Conan ja adolescent que es diu L'àngel caigut de la carretera.
6: A Yokohama se celebra el Festival de la Motocicleta, on es poden veure models d'última generació.
7: Ha aparegut prop de Hakone.
8: Què et sembla si ho arreglem definitivament?
0: Una nova aventura d'aquesta popular franquícia d'animació japonesa. El film s'estrena en català.
9: És l'única manera d'evitar-ho!
0: I aquesta setmana, les plataformes, una nova sèrie de True Crime HBO Max. S'estrena Les cares de la verdad, el crimen de Topeka, una nova sèrie documental de 3 episodis que revisa un dels casos d'assassinat que va ocupar titulars als Estats Units durant més de 2 dècades. A Prime Video es presenta en exclusiva Enfrentados Marfil, primera part de la biologia, protagonitzada per Esther Espósito i Hugo Diego García. A Netflix s'estrena la pel·lícula Gracias Equipo, una comèdia negra creada per Adolfo Valor i Cristóbal Garrido, que segueix els treballadors d'una empresa de formatges que organitza una jornada de team building rural per reforçar els vincles de l'equip.
10: Hola, qué bien que hayáis podido venir, que así vais a poder ver que aquí, además de salirnos redondos los quesos en Tío Mochales, nos salen redondos los team buildings. Este es Marco, ¿no? ¿Estás preparado ya a la primera prueba?
11: He nacido preparado. Le voy a enseñar a Tío Mochales quién es Marco de marketing, porque esto no es una carrera de sacos.
12: Joder, que os habéis engañado. Traedme a mí al campo. Yo quería irme a la playa. A mí el campo no me gusta, ni me ha gustado nunca, ni me gustará.
10: Jubilarme. ¿Tú sabes si va a volver?
0: Un nou producte de la dinastia Kardashian a terra a Disney+. I acabarem aquesta setmana a Movistar Plus, que estrena la sèrie La Mujer Miniatura. La seva miniatura protagonista es converteix en una poderosa metàfora sobre el desgast emocional dins de la parella, la desigualtat de poder i la necessitat de recuperar la pròpia identitat. Tenim, com sempre, molta varietat aquesta setmana. Molt per descobrir i gaudir.

0: L'11 i 12 de setembre, Lloret mira el cel. Arriba una nova edició del Lloret Drone Festival a les 9 del vespre a la platja de Lloret. Més de 300 drons dibuixaran figures espectaculars al cel al ritme de la música en directe en una experiència immersiva, sostenible i per a tots els públics. Dos dies, dos espectacles diferents al cel de Lloret. Descobreix-los a lloret.cat/dronefestival.
1: Busques una assegurança de salut? Vine a Caralt i Conesa. Ja la tens, però no t'ha acompanyat a la renovació, ni amb les autoritzacions i l'orientació mèdica. O vols que t'ajudem a gestionar-la? Vine a Caralt i Conesa. Treballem amb totes les companyies i t'aconsellem l'opció que més et convingui. A més, a Caralt i Conesa pots parlar presencialment amb el nostre personal especialitzat. Vine a Caralt i Conesa, la teva corredoria d'assegurances de salut.
2: Imagina una nit màgica. Una església oberta al cel, les muralles de la Vila Vella, el mar i música en directe sota les estrelles. Això són les nits a dalt de Vila de Tossa de Mar. Cada dissabte de setembre a les 10 de la nit i en un escenari únic, reviu els grans èxits de Michael Jackson, L'Axe amb Busto i La Oreja de Van Gogh i tota l'emoció de la veu de Lisa Mas. Concerts gratuïts, història, mar i música sota les estrelles. Perquè Tossa no només es visita, Tossa es viu tot l'any amb tu. Més informació a visittossa.com.
3: Ràdio Marina i Serres Immobiliàries t'acosten l'actualitat del sector immobiliari. Cada setmana, un nou tema al matí 360 i en format podcast a marina360.cat i a les xarxes socials de Ràdio Marina. Fes-nos arribar les teves consultes a info@radiomarina.com o al WhatsApp 972-334500. L'actualitat del sector immobiliari de la mà de Serres Immobiliàries i Ràdio Marina.

0: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
1: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
0: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
1: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
0: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
2: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
3: Tanca els ulls i imagina el gust del mar. Peix de roca, allioli i una recepta nascuda a bord de les barques de pescadors. Això és el Simitomba, el plat més emblemàtic de Tossa de Mar. Vine a degustar-lo fins al 4 d'octubre i deixa't captivar per una Tossa més tranquil·la, més autèntica i més teva. La Vila Vella, el Camí de Ronda i les platges a la llum daurada de setembre. Perquè Tossa no només es visita, Tossa es viu tot l'any, amb tu. Més informació a visittossa.com.
4: No vedeu que us quedareu sense, en tenim de totes mides, grossos, mitjans, petits. Bueno, i de peixos també. Jo estic parlant de cotxes, furgonetes i autocaravanes.
5: Hi haurà cotxes elèctrics?
4: Sí, senyora, i tots a preu de sardina.
6: Vine a Expocasió Blanes, Fira del Vehicle d'Ocasió Seminou i Kilòmetre Zero, dies 11, 12 i 13 de setembre. Radio Marina.
2: La gent

0: i artesana a la plaça de la Vila des de 8:45 del matí. A Tossa de Mar continua fins al 4 d'octubre la campanya gastronòmica La cuina del Civitomba i demà dissabte, també a Tossa, el festival Nits a dalt de Vila a les 10 de la nit a la Vila Vella amb un tribut a Michael Jackson. Destaquem a Calella fins demà dissabte les jornades internacionals folklòriques amb diverses activitats i el diumenge marxa de la Minerva. A Tordera, demà dissabte hi ha l'aplec de l'ermita de Sant Vicenç a partir de les 12 del migdia i a Santa Susana continua el festival Micròmetre amb diversos espectacles fins al 19 de setembre a la masia de Can Mas de Dalt. Acabem amb la festa major de Palafolls que s'allarga amb diverses activitats fins al 13 de setembre.
1: L'agenda de Ràdio Marina.
2: Muralla Òptica t'ha ofert aquest espai. Muralla Òptica. Grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?

0: A Serres Immobiliàries entenem que la compra i venda d'un habitatge és una decisió molt important. Oferim un servei transparent i totalment personalitzat, cuidant cada detall amb professionalitat, experiència i tracte proper per garantir resultats excel·lents. Serres Immobiliàries. La confiança té nom. Vine a veure'ns al centre comercial Carrefour de Santa Susanna. Tenim obert els 7 dies de la setmana.
1: I ara, Serres Immobiliàries i Ràdio Marina t'acosten l'actualitat del sector immobiliari al Matí 360 i a marina360.cat.
2: Clara, com va aquella molèstia al genoll?
3: Molt bé. Vaig anar al centre mèdic a l'Omar Blanes i en menys de 48 hores ja tenia els resultats de la ressonància.
2: Genial. I TAC també, oi?
3: Sí. I ara, amb el nou servei d'imatge molecular amb PET-TAC i gamma càmera, ja no hem de desplaçar-nos fora per diagnòstics oncològics. Ho tenim tot a Blanes.
2: Uau! Tecnologia d'última generació, col·laboració amb les principals mútues, proximitat i rapidesa. Totes les tècniques per al diagnòstic que necessites.
3: I amb centres a Blanes, Lloret, Girona, Palamós, Vulpellac i molts més arreu de Catalunya.
1: Demana cita a centremedicalomar.es o truca'ns. Centre Medicalomar, perquè un diagnòstic no pot esperar.
4: Ei! Encara no coneixes el Wind Park Malgrat de Mar? El nou espai d'oci a l'aire lliure. A Wind Park Malgrat de Mar hi trobaràs atraccions, autos de xoc d'última generació, una nòria de 30 metres, realitat virtual, inflables, jocs recreatius i diversió per a tota la família. Ah, i també l'espai gastronòmic Champa. Hamburgueses, creps i còctels. Nou Wind Park. El pla ideal, el passeig marítim de Malgrat de Mar.

Si passes calor, és perquè vols. Vine a Milar Tordera, som especialistes. El teu aire condicionat instal·lat al millor preu. Informa't, el pots finançar sense interessos.

0: Matí 360.
1: La policia local de Blanes ha comissat més de 21 quilos de marihuana que viatjaven amagats en paquets embolicats com si fossin regals.
2: Virasana sorgeix de la iniciativa de promoure la cervesa artesana. Aquest festival va néixer el 2011, quan hi havia doncs, bastant de moviment de cervesa artesana catalana, no? I llavors el que preteníem és que arribés a tot el consumidor i a tot el públic.
3: Nosaltres el definim com un festival de cervesa artesana de caire familiar. El centre principal del festival és poder gaudir de diferents tipus de cervesa artesana vingudes de diferents punts de l'estat i de l'estranger. Portarem diferents cerveseres, però a més gaudir de les actuacions musicals en directe, gaudir dels food trucks, de la gastronomia.
1: Trapero deixa la direcció dels Mossos després de mesos de discrepàncies amb Parlon.
4: A veure si la setmana que ve comencem ja a retirar.
1: Què te'l vas
4: emportar? Totes les...
1: Què te'l vas emportar
4: no,
1: de vacances?
4: No. Ell i les seves pròpies vacances, clar, ell té tot un outfit interior que encara doncs, no ha tingut temps d'eliminar. Entres a dins del DeLorean i encara és com si estiguessis, no sé, la hawaiana aquí davant, com si encara estiguessis de vacances. No
1: I el Banu.
4: I, clar, aquestes coses, en fi.
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico.

0: Del 7 al 12 de setembre, la Badia de Blanes acollirà el Campionat del Món de Raceboard 2026. Més d'un centenar de regatistes procedents de diferents països es trobaran a les instal·lacions del Club de Vela Blanes per participar en una de les grans cites internacionals de la vela. Apropa't a la Badia i gaudeix de l'espectacle. Del 7 al 12 de setembre, Campionat del Món de Raceboard 2026. Blanes, portal de la Costa Brava.
1: Vine a la tornada al col·le a preus bojos de Buró Valer i troba tot allò que necessites, com els quaderns Polipac a 1,39 € la unitat i la millor selecció de motxilles a partir de 7,39 €. Sí, a Buró Valer, amb la tornada al col·le a preus bojos. I recorda que pots fer servir els teus vals escolars.
2: T'esperem a Buró Valer Santa Susanna, al centre comercial a prop la Nacional 2 i a burovaler.es.
3: Va, vinga, selfie.
4: Arnau, ho ensenya les dents. Somriu com Déu mana, home.
5: És que les tinc una mica tortes i em fa vergonya.
3: Saps que hi ha maneres de posar-hi remei, oi?
6: A Clínica Dental Illa de Salut som especialistes en ortodòncia per a joves i adults, amb opcions per a cada cas i finançament a mida. Illa de Salut, a l'Avinguda Europa 19 de Blanes.
0: JS Carnissers obre una nova botiga a Blanes Calaguidó, al carrer Jacint Verdaguer 11. Gaudeix de les nostres ofertes de tornada al col·le amb les burgers de vedella a 13,95 € el quilo.

0: estàs buscant? Roba, calçats, complements, llar, un munt d'articles a preus increïblement baixos. Recorda, el 5 i el 12 de setembre t'esperem a la Fira Rebaixa de Blanes. No t'ho perdis!
1: Necessites equipar-te per treballar o renovar els teus equips de protecció? A Test Laboral trobaràs equips de protecció individual, vestuari laboral i personalització amb serigrafia, vinil o brodat. També revisem equips per a treballs en alçada perquè treballis amb la màxima seguretat. Confia en els nostres tècnics i treballa amb comoditat i seguretat. Fes del teu vestuari un signe d'identitat. Test Laboral, la teva seguretat, la nostra prioritat. El polígon Can Patalina de Malgrat de Mar.
2: Liquidació total. Outlet Ritual Shoes. Sabates de senyora, senyor i esportives a 9,95 €. I les nostres marques, Shakers, Adidas, Múnich i molt més, a 29,95 €. Ho tenim tot per als teus peus. Vine a Outlet Ritual Shoes al carrer mossèn Cinto Verdaguer 27 d'Hostalric. O, si prefereixes, compra online a ritualshoes.com.

0: Estàs pensant en canviar les rajoles de casa? Doncs no esperis més. Al Rei de la Rajola hi trobaràs la major exposició en porcellànics, gres, plats de dutxa, barbacoes i múltiples solucions per la teva llar a preus irresistibles. Descobreix la nostra àmplia selecció de restes i ofertes. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma al moment. A què estàs esperant? Visita'ns a Medinyà, Biure d'Empordà i Palafolls. elreidelarajola.com.
1: Amb 35 anys d'experiència, a Climaprotec sabem que el millor servei per la teva caldera, aerotèrmia i geotèrmia és el nostre manteniment, prevenció i assistència als 365 dies de l'any. Amb Climaprotec, les teves avaries queden reparades sense esperes i amb garanties. Truca'ns al 972 65 84 19 o visita'ns a climaprotecsl.com. Climaprotec, de la climatització de casa teva, ens encarreguem nosaltres.
2: No vedeu que us quedareu sense. En tenim de totes mides, grossos, mitjans, petits. Bueno, i de peixos també. Jo estic parlant de cotxes, furgonetes i autocaravanes.
3: Hi haurà cotxes elèctrics?
2: Sí, senyora, i tots a preu de sardina. Ha!
4: Vine a Expocasió Blanes, Fira del Vehicle d'Ocasió Seminou i Kilòmetre Zero, dies 11, 12 i 13 de setembre.
0: Torna Birrasana, el Festival de Cervesa Artesana de Blanes. Els dies 11 i 12 de setembre vine al Passeig de Mar de Blanes i gaudeix de les millors cerveses artesanes, gastronomia, música en directe, espectacles i activitats per tots els públics. Comparteix un cap de setmana ple de bon ambient davant del mar. 11 i 12 de setembre tens una cita amb Birrasana, el Festival de Cervesa Artesana de Blanes. No t'ho perdis!

Si passes calor, és perquè vols. Vine a Milà Tordera, som especialistes. El teu aire condicionat instal·lat al millor preu. Informa't, el pots finançar sense interessos.

0: Como periodista, mi trabajo siempre ha sido dar mensajes veraces, porque cuando la información es clara, tomamos mejores decisiones. Con la salud pasa lo mismo, hay mensajes que no admiten debate. Ir al dentista con frecuencia no es una opinión, es prevención. No lo olvides, visita a tu dentista y recuerda, una revisión al año no hace daño.
1: Una iniciativa de Vitaldent.
2: Demana ara la teva cita prèvia gratuïta al 972 35 97 78 o visita'ns al carrer Alberes 51. Vitaldent Blanes.
3: La teva casa canvia, el teu estil canvia, els nostres mobles també. A Francesc Torró Mobiliari portem dècades creant qualitat i combinant disseny i tendència. Descobreix una nova manera de viure la teva llar. Francesc Torró Mobiliari, solucions per la llar, perquè la teva casa parla de tu. Us esperem a l'Avinguda Costa Brava 37 de Malgrat.
4: Coneixes el restaurant Feliu? Un dels restaurants familiars més antics i emblemàtics de Platja d'Aro. Especialitzat en paelles, peix fresc de la costa i carns a la brasa. Vine també al restaurant Feliu a fer els teus esmorzars de forquilla. I a més, tenim la rostisseria i plats casolans per emportar. Reserves al telèfon 972 81 77 38. Restaurant Feliu a Platja d'Aro. Obert tot l'any.
5: Idiomes Lingua, professors nadius, grups molt reduïts, horaris flexibles i el nostre mètode directe. Inscripcions obertes dels cursos d'anglès, espanyol, francès i alemany. Idiomes Lingua des de fa més de 30 anys a Blanes. Som professionals i t'ho posem fàcil. Informa't al web lingua.cat.

0: A Grup Creu Groga continuem avançant per oferir la millor tecnologia als nostres pacients. A l'Hospital Clínic del Maresme, a Mataró, podreu accedir al millor servei de diagnòstic per la imatge. Hem estrenat un nou equipament de ressonància magnètica i hem instal·lat el primer TAC coronari del Maresme. El nostre equip d'urgències està preparat per oferir un servei 24 hores 365 dies a l'any. També urgències pediàtriques de dilluns a dissabte. Us recordem que podem atendre-us als nostres centres de referència a les poblacions de Blanes, Calella i Mataró. Grup Creu Groga. El nostre compromís és la teva salut.
1: A Autopòdium Lloret tenim el cotxe que busques. I també cuidem del que ja tens. Cotxe nou, cotxe d'ocasió, postvenda i manteniment, carrosseria i pintura. A Autopòdium Lloret ho tens tot en un mateix lloc, amb professionals que coneixen el teu vehicle i estan al teu costat abans, durant i després de la compra. T'esperem a Avinguda de Blanes número 100.
0: Hi ha dies que ve de gust un bon esmorzar de forquilla. Al restaurant Casa Homs de Palafolls t'oferim els millors esmorzars de forquilla els dissabtes i diumenges de 8:30 a 11 del matí, amb la comoditat d'arribar i deixar el cotxe al nostre pàrquing o la bicicleta a la terrassa privada. Ah, a més pots gaudir de la nostra carta i dels menús diaris i de cap

0: so del forn de llenya, l'aroma dels bons ingredients. Així són les pizzas artesanes de Pizzeria Basilico. A Basilico continuem oferint el millor, sense que la teva butxaca pateixi. Regala't una pizza i desconnecta. Dimarts, dimecres i dijous, la segona unitat a meitat de preu amb recollida al local de Malgrat o Palafolls. Informa't de les nostres ofertes a tupizzabasilico.com. I si vols la teva pizza al moment, vine i gaudeix-la al nostre restaurant a Malgrat, un raconet familiar i amb encant. Si vols qualitat i estalvi, a Basilico es pot.
1: No vedeu que us quedareu sense. En tenim de totes mides, grossos, mitjans, petits. Bueno, i de peixos també. Jo estic parlant de cotxes, furgonetes i autocaravanes.
2: Hi haurà cotxes elèctrics?
1: Sí, senyora, i tots a preu de sardina.
3: Vine a Expocasió Blanes, Fira del Vehicle d'Ocasió Seminou i Kilòmetre Zero, dies 11, 12 i 13 de setembre.
4: Atenció, amants de la música. El proper 26 de setembre, la Fira del Disc a Espai Susanna. Vinils, música, oferta gastronòmica i bon ambient tot el dia a l'aire lliure. Vine a remenar i descobrir autèntiques joies musicals. I a les 6 de la tarda, gaudeix del directe de The Tasting Band. Recorda, el 26 de setembre, Espai Susanna, carretera nacional 2, quilòmetre 673 de Santa Susanna. Fira del Disc, la trobada per als amants de la música.
5: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?

Si passes calor, és perquè vols. Vine a Milar Tordera, som especialistes. El teu aire condicionat instal·lat al millor preu. Informa't, el pots finançar sense interessos.

0: I tu? Encara et dutxes a la banyera? Truca'ns ja! A Dutxa Girona te la canviem per una dutxa antilliscant amb tots els seus beneficis. Estalvi d'aigua, seguretat i comoditat. A Dutxa Girona treballem amb productes nacionals de primera qualitat. Cerca'ns a Google. Dutxa Girona. Pressupost en 24 hores per WhatsApp al 670 78 22 26. Si la banyera vols canviar, a Dutxa Girona has de trucar. 670 78 22 26. Truca'ns!
1: JS Carnissers obre una nova botiga a Blanes, Calaguidó, al carrer Jacint Verdaguer 11. Gaudeix de les nostres ofertes de tornada al

0: 90 euros al quilo. Recorda, vine a visitar-nos al carrer Jacint Verdaguer 11 de Blanes.
1: Jerry, te quiero, Jerry, yo te adoro.
2: Com la pizza del pomodoro.
3: Pizzeria Pomodoro us ofereix la seva àmplia carta amb carns, peix fresc, mariscades, arrossos, fideuàs. Ens trobareu a la platja de Sa Caleta de Lloret de Mar. Restaurant Pizzeria Pomodoro, el millor del bon menjar.
4: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?

0: Gràcies a la tecnologia més avançada en ressonància magnètica i TAC, et garantim resultats ràpids, precisos i només en 48 hores. Un diagnòstic de qualitat a prop teu perquè puguis començar el tractament sense perdre ni un segon. Amb la confiança de les principals mútues, estem a Planes, Lloret, Girona, Palamós, Vulpellac i 25 centres més a Catalunya.
1: Centre Mèdic Alomar, perquè un diagnòstic no pot esperar.
2: Muralla Òptica. Grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?
3: Vols fer un esmorzar, un brunch, un sopar o picar quelcom en un ambient modern i fresc? Vine al Barra de Pinxos de Lloret i tasta la nostra carta, els plats per a compartir o els nostres menús. També per a grups. Tenim certificació Outings Friendly. Restaurant Barra de Pinxos de Lloret. Reserva online o al telèfon 972 37 17 04.
4: Et busco i t'aviso.
5: Quilòmetre Zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre Zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.

0: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
1: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
0: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
1: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
0: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
2: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans. Del 7 al 12 de setembre, la Badia de Blanes acollirà el Campionat del Món de Raceboard 2026. Més d'un centenar de regatistes procedents de diferents països es trobaran a les instal·lacions del Club de Vela Blanes per participar en una de les grans cites internacionals de la vela. Apropa't a la Badia i gaudeix de l'espectacle. Del 7 al 12 de setembre, Campionat del Món de Raceboard 2026. Blanes, portal de la Costa Brava.
3: Al matí 360 de Ràdio Marina, cada dia passen coses.
4: La línia RGU de Rodalies recuperarà el servei complet a partir d'aquest dissabte.
5: Aquesta setmana ens centrem amb les...
6: Gris va ser seleccionada per la conservació al National Film Registry.
7: Amb l'objectiu de contenir els preus i garantir l'accés a l'habitatge.
8: Moltes coses.
4: Mira, escolta, escolta.
6: Estem d'estrena, estem renovant el nostre fons d'armari. Eh? És una cosa que hem fet cada, no sé,
4: 14, 15 anys? No, l'última vegada fa 18 anys.
6: 18 anys!
8: Moltes coses.
6: Catalunya escriu el líder a les sol·licituds de residència i
9: per
6: treball.
9: Per tant, seria bo analitzar candidats i després anar
10: és
9: a votar.
10: És un bombonet de programa. És un programa està la música en català en un moment excepcional.
6: S'estrena doblada al català l'esperada Toy Story 5.
11: Hola, sóc la Lilipat. Comencem a jugar!
12: Oh, un altre cop l'extinció, no!
3: Matí 360, de dilluns a divendres de 8 a 10, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 9.
2: Quilòmetre zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.

bon vespre. Les 9 en punt i et donem la benvinguda a l'últim quilòmetre zero d'estiu d'aquesta temporada. El d'avui, 11 de setembre, és l'últim programa que t'acompanyaré fins al 9 d'octubre, quan el programa començarà amb un nou format de 2 hores amb informació sobre la música en català. Parlarem amb els intèrprets i grups del moment perquè ens expliquin doncs, tot el que tinguin a l'agenda, novetats, projectes, gires, que ens presentin ells mateixos les seves cançons. O sigui que si vols estar al dia del que es cou en la música en català, a partir del 9 d'octubre, cada divendres de 8 a 10 del vespre, ens tindràs aquí al teu costat, al quilòmetre zero, cap de setmana. Però això serà a partir del 9 d'octubre. Avui, fins les 10 de la nit, estarem junts repassant bona música i moltes dates de concerts. Concerts previstos pels propers dies i setmanes. Em dic Marta Fuerapons i, si vols acompanyar-me, aquest serà l'últim programa de la temporada d'estiu des del teu altaveu de la música Quilòmetre Zero en català. Divendres, 11 de setembre, Diada Nacional de Catalunya, amb concerts reivindicatius i festius amb motiu de la Diada, i també ens espera doncs, un cap de setmana ple de concerts històrics, festivals, revetlles, perquè encara estem a molts llocs de festa major. I si tens ganes de planificar la teva ruta musical, agafa llibreta i bolígraf o l'agenda del telèfon, perquè avui la repassarem amb èxits molt coneguts arreu de les nostres contrades. I per començar el programa d'avui, doncs res millor que el coti per coti dels The Tyats. No puc.

Coti. Coti per Coti, una cançó que s'ha convertit en un autèntic fenomen absolut dels mataronins de Diets. La cançó que ha revolucionat les pistes de ball unint el reggaeton i la sardana catalana. Avui, 11 de setembre, havíem d'obrir amb aquesta cançó. I atenció, perquè aquest diumenge 13 de setembre, a les 6 de la tarda, juguen a casa amb un concert molt esperat a Mataró, on, a part d'aquest gran èxit, faran segur sonar altres de les seves històries. Ja ho saps, doncs, aquest diumenge, dia 13, en concert als The Diets a Mataró. I també el dia 26 de setembre estaran en concert encapçalant el cartell de l'Inspira Festival a Ripoll. Bé, però és que resulta que aquest diumenge, dia 13 de setembre, hi ha doble cita, perquè a les 8 del vespre a Castellà del Vallès arribarà el folk rock satíric de la Ludwig Bank, una de les bandes que més ens agraden del panorama actual musical. I segur que hi sona una de les cançons més aclamades d'aquest grup, dels seus orígens. A mi m'encanta també, eh? Ja veuràs per què. La cançó es diu Marta. I a la seva lletra diu això: Marta, com ho diu estimar-te? Marta, fes-me un favor i contesta'm aquesta carta. La Ludwig Bank a Ràdio Marina, al quilòmetre zero. Una banda que també tenen la tira i mitja de concerts les properes dates. Per exemple, avui estan actuant a la Diada de l'11 de setembre a Tiana. I aquest diumenge, com et dèiem, a Castellà del Vallès. Però ara els tenim aquí, al quilòmetre zero. Quan

La Ludwig Bank amb la cançó Marta. Un dels grans clàssics de la banda, llançat oficialment al maig de 2020 com a part del seu àlbum de debut, El límit de la tonalitat, i EP homònim Marta, sota el segell de The Indian Runners. Una cançó que manté la seva identitat lírica com una de les lletres romàntiques més crues, iròniques i desesperades del grup. Brutal, la Ludwig Bank. Un dels seus èxits, el quilòmetre zero d'avui, Diada Nacional de Catalunya, 11 de setembre. I seguim els següents minuts, acompanyats per la Rigoberta Bandini, que ens demana a veure què passa. I el que passa és que ens encanta aquest ritme quasi tant com cobrar final de mes, viure amb alegria, tenir salut, amics i diners i música. Molta bona música. Com aquesta, Rigoberta Bandini, aviam què passa. Des del primer...

La cançó és un projecte de Paula Ribó. I sota aquest àlies, Rigoberta Bandini va capgirar l'escena pop l'any 2021 amb aquest Aviam què passa. Després d'un estiu intens de festivals com el Cruïlla, Les Noches del Botánico Sonorama, la seva gira oficial d'aquest any culmina, doncs, avui mateix, 11 de setembre. A les 9 del vespre ha començat el concert final d'etapa a la sala Rasmatàs de Barcelona. Amb totes les entrades venudes. I seguim el quilòmetre zero amb bones propostes musicals després de la Rigoberta Bandini. Ara, atenció, perquè està a punt de sonar Història viva de la nostra música, que avui sona amb molta més força a la capital catalana. Et parlo de La gossa sorda. Protagonistes aquest 11 de setembre. Recordem un dels seus èxits. Camals mullats.

València banyada. Pel carrer de Cavallers dalt d'una bicicleta vella recorríem la distància i guardava l'equilibri fregant-te amb les galtes l'esquena.

Hem seguit el viatge musical d'avui al quilòmetre zero de proximitat de música en català a Ràdio Marina i ens hem aturat en una cita carregada d'emoció i nostàlgia que avui és protagonista a Barcelona i a la festivitat de l'11 de setembre. La Festa de la Llibertat ha acollit avui el darrer concert a Catalunya dels mítics valencians La Gossa Sorda dins de la seva ronda de comiat definitiu. La Gossa Sorda, que ens deixen un llegat d'himnes intergeneracionals de l'ska rock, com el tema Esbarzers, Quina Calitja, i, evidentment, com aquesta cançó, una de les més cantades de la història de la formació La Gossa Sorda, Camals Mullats.

0: Història viva de la nostra música, que avui doncs havia de sonar amb molta força tant al concert de la Diada a la capital catalana com també avui al quilòmetre zero de Ràdio Marina. Un quart i pràcticament 5 minuts de 10 de la nit. Com estàs? Com ho portes? Vespre de divendres, portes d'un cap de setmana que esperem que et vagi molt i molt bé. Nosaltres t'hi posem la banda sonora fins les 10 de la nit amb música en català. I en aquests moments amb les veus de Gerard Quintana i la Beth, que et canten aquest Temps de cega.
1: Cel de cendra, lluna de blat,

Bé, parlem d'una altra festa a través d'aquesta cançó de la nit de Sant Joan, l'inici de l'estiu, ara que se'ns escapa ja de les mans, amb Sopa de Cabra i l'Avet, aquest temps de sega meravellós. Un dels grans senzills nascuts de la trajectòria recent del gironí Sopa de Cabra, en actiu des del 86, que aquest any celebren 40 anyets, 40è aniversari del Sopa. Seguim endavant al quilòmetre zero i posem una miqueta de to festiu, sí? Et sembla? Connectem amb la modernitat, podríem dir, eh? Si no saps què significa xalar, és que necessites també desconnectar una miqueta del TikTok, eh? Vinga, amb els Figaflowers i una altra col·laboració molt interessant amb Lluís Gavaldà, Xalala. Xalala.

El duet de Valls. Els Figaflaues, que aquí s'han unit amb l'avi del pop català, amb tot el nostre respecte, cap als Pets i cap al Lluís Gavaldà. Per firmar un himne del bon viure. Com ens agrada xalar, i tant que sí. I avui és dia per xalar, per celebrar, per reivindicar. Figaflaues i Lluís Gavaldà, també el quilòmetre zero. I atenció, perquè arriba el moment de la ironia fina. Els Amics de les Arts ens porten una d'aquelles lletres on penses que et parlen d'amor i realment t'estan desmuntant l'autoestima des d'un sofà de disseny.

Lletres esmolades, els Amics de les Arts, amb el tema Semblava que fossis tu. Uns Amics de les Arts que estan en el tram final de la seva gira de 20 anyets als escenaris. El divendres 18 de setembre se n'aniran de concert a Sant Esteve de la Sarga, Àger, al Parc Astronòmic del Montsec. I el divendres 25 de setembre estaran ni més ni menys que les festes de la Mercè de Barcelona. El 17 d'octubre a Térmens i el 28 de novembre ja ben entrada. La fresca, diguéssim, temperatures fredes amb jaqueta menoracs el 28 de novembre cap a Vilafranca del Penedès.

0: I amb els Amics de les Arts hem creuat ja la mitja part del programa, 2:15 de 10. Ara atenció, perquè ve una unió de talents gironins i maresmencs. Una combinació de rap, música urbana i producció ben afilada. Un còctel ideal si el que busques és tancar el dia desconnectant les poques neurones que a vegades ens queden vives un divendres a la nit, eh? Avui això, estem ben amunt perquè hem reivindicat la diada de l'11 de setembre. Doncs bé, es tracta de Doble, The Diets i Hack Sound, que et canten això, Tot el que vull.
1: Com puc deixar-ho si és tot el que vull? Les coses bones i la vida que porto. Viu com un arbre que dona el seu fruit.

0: tot el que vull, les coses bones i la vida que porto.
1: Doctora, doctora, pateixo un piló de ganes de festa. Canto en català quan ningú em mira i tinc l'agenda de concerts buida.
2: Doncs el diagnòstic és clar. Et falta quilòmetre zero. Soc la Marta Fuera Pons i tinc un bon remei per les caloroses nits d'estiu.
3: Quilòmetre zero. Música en català a Ràdio Marina. Novetats, clàssics, artistes, concerts. Cada dia de la setmana de 9 a 10 del vespre.
2: Ens trobem a Ràdio Marina per curar tots els teus mals amb música quilòmetre zero en català.
4: L'abús d'aquest programa pot provocar ganes boges de cantar i ballar i addicció severa a la música en català.

0: diguin coses a l'orella, fer l'amor quan fora gela. Vull guardar aquest instant, que bé s'està quan s'està bé. I treure el fum que t'acompanya al cap, dir les mentides que ara són veritat.
1: En aquest viatge musical de Quilòmetre Zero hem continuat amb els Mosaic.
0: Joset, que tot sigui diferent.
1: Un grup fresc de ritmes radiofònics que ens convida a gaudir dels petits plaers de la vida. Així mateix es titula la cançó, Plaers.
0: Quan no la vida va...
1: Una cançó que es va estrenar el 2022 com un dels treballs insígnia del projecte de pop-rock d'autor Mosaic. Darrere la brillant producció d'aquest tall a la mà de l'Àlex Pérez. Sona bé, oi?

I ara parlarem d'un dels avançaments de les sales de cara a la propera primavera. Un altre que ja ha activat la maquinària perquè el 18 de març de 2027 estarà a la sala Rasmatas de Barcelona. Et parlem del Pau Vallvé, que ens captivarà amb la seva calidesa de tota una cançó que és una gran, gran balada. Que vingui l'hivern, Pau Vallvé.

I posem ara una estona amb els Manel. Des de Gràcia, els Manel, que ens plantegen una d'aquelles preguntes transcendentals. A veure què en fem.

A veure què en fem dels Manel. Forma part de la seva mutació cap al pop electrònic editat l'any 2019 dins el disc Per la bona gent. Els Manel, que és el grup que van demostrar que es podien vendre milers de discs i omplir pavellons fent pop contemporani en català.

De cara a aquesta setmana vinent, del 16 al 20 de setembre, tota la indústria musical es trasllada al mercat de música viva de Vic. Allà podrem viure la presentació oficial de Soc un bohemio. Exactament, això passarà, això serà... el dimecres 16 de setembre a les 10 de la nit a la carpa del Festival de Música Viva de Vic. Ens faran viatjar amb el seu indie pop nostàlgic i un tema... doncs que em sembla que està molt i molt bé. Es titula Els nostres amants. Les coses que no et vaig dir. Soc un bohemio al quilòmetre zero. Comença així, suavet, i a veure si et convenç la seva música.

0: boca.
1: És que això de saber estimar o no és tot un tema, eh? Soc un bohemio. Li dedica aquest tema, aquesta cançó, als nostres amants. I com et deia, estarà al Mercat de Música Viva de Vic. Serà el dimecres 16 de setembre a les 10 de la nit. I també hi haurà un altre concert important de Soc un Bohemio el 25 de febrer de 2027 a la sala Apolo de Barcelona, la seva presentació. Canviem de tema, canviem d'història.
2: Porto amb mi les coses que em vas dir.
1: Els coneixes, oi? Oques grasses.
2: El teu amor, el meu verí.
1: La gent que estimo.
2: La part de...

La gent que estimo, que els Oques Grasses, canten conjuntament amb la reconeguda trombonista i cantant de jazz catalana Rita Payés. Uns Oques Grasses que s'acomiaden dels escenaris amb una tanda de concerts brutal el 5, 7, 9 i 10 d'octubre a l'Estadi Olímpic de Montjuïc, a Barcelona, amb totes les entrades exaurides, 220.000 entrades, que es diu aviat. I amb els Oques Grasses arribem ja pràcticament al final d'aquest quilòmetre zero. I acabem la nit viatjant en el temps amb un crit de llibertat històric que portàvem en els seus moments molta gent en les cabelleres llargues i somiàvem canviar el món. Insubmissió pura que encara ens posa la pell de gallina. Amb un dia com avui volem recordar aquest èxit del 1989. Amb Carles Sabater i Pep Sala, l'enyorat Carles Sabater. Sí, senyor, es tracta de la cançó No he nascut per militar. Moltes gràcies per acompanyar-nos un dia més al quilòmetre zero d'estiu de Ràdio Marina. Avui acomiadem la temporada que vam començar el mes de juny. Jo inicio un descans de vacances i tornaré el dia 9 d'octubre amb un nou programa, amb un nou format del quilòmetre zero cap de setmana que s'emetrà els divendres de 8 a 10 de la nit. I tindrem novetats, algunes sorpreses, ja t'ho anirem explicant des de Ràdio Marina. Seguirà la música en català cada dia de 9 a 10 de la nit al quilòmetre zero. Podràs seguir gaudint de bona música en català de dilluns a diumenge i de temes com aquest. No he nascut per militar. No laveu les mans al cap, he de dormir. Abraçada gran de qui t'ha fet costat aquesta horeta de ràdio i aquest estiu. El meu nom és Marta Fuera Pons i tornem el dia 9 d'octubre, si tu vols. Apa-li, que acabis de passar una bona diada, una bona nit i un feliç cap de setmana. Que vagi bé. Sau.